0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: No hay rencor, nena.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Yo solo intento decir por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: Thank you.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Oh. Aha, aha, aha, aha. Yeah.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 592 de l'Esclat de Tenora, corresponent als dies 30 i 31 de maig del 2026. Apa, una altra vegada al sac. Obrirem el programa d'avui complimentant la petició feta per en Jaume Estela de Palau Saverdera, que amb tota la família felicita en la seva germana de Sant Pere Pescador, la Teresa Espel, i en el seu marit, en Josep Juny, que el passat dia 22 varen celebrar les seves noces d'or, però molts anys per ella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Joan Segura i Gotzens, interpretada per la Cobla Contemporània, porta per títol 50 anys junts.

La Cobla Contemporània ens acaba d'interpretar 50 anys junts. És d'en Joan Segura i Gutzens. La setmana passada vaig tindre un descuit molt gros. No vaig felicitar a la presidenta del Foment de la Sardana, Pep Ventura de Figueres, la Montserrat Mauner, que el dissabte 23 fou el seu aniversari. Ara hi posarem remei. I a més, resulta que la seva filla, la Mon, aquest diumenge dia 31 també és el seu aniversari. I el dissabte 30 és el sant de la seva neta, l'Estel. Per molts anys i moltes felicitats a tota la saga Mauner, Arrels, Tronc i Flor. La sardana escollida és la del pare, avi i besavi Florenci Mauner. Encara hi soc, l'interpreta la Cobla Montgrins.

de Florenci Mauner acaben d'escoltar Encara hi soc, ha interpretat la Cobla Montgrins. El passat dilluns dia 25, l'amiga i veïna la Teresa Rovira va celebrar el seu aniversari, per molts anys, de part de la teva Gemma, en Quim i tota la família. Per a tu la sardana del compositor de Vilajuïga, en Jaume Bonaterra i de Bau, que porta per títol Aires de Tramuntana, l'interpreta la Cobla Bisbal Jove.

De Gemma Bonaterra i de Bau, la Cobla Bisbal Jove ens acaba d'interpretar Aires de Tramuntana. Els bons amics de Sant Hipòlit de la Catalunya Nord, la François i en Gui Costa Seca, el dimarts dia 26 varen celebrar les seves noces d'argent. Per molts anys, parella. Per a vosaltres, la sardana del compositor Joaquim Soms i Gené, interpretada per la Principal de Barcelona. El seu títol, Noces d'argent.

Noces d'argent, de Joaquim Soms i Gené, ens l'ha interpretat la Principal de Barcelona. Del compositor figuerenc en Jaume Cristau i Brunet escoltarem Albada empordanesa. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. De Figueres, l'Enric Oliva i tota la colla d'amigues i amics la dediquen a la Tita Molinet per felicitar-la per el seu aniversari celebrat el dimecres 27 per molts anys, Tita.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Albada empordanesa. És d'en Jaume Cristau i Brunet. De Tomàs Gil i Membrado és la propera. Cant amorós. Està interpretada per la Cobla La Flama de Farners. I aquesta es queda a casa, Vilafant, per a felicitar a l'Adreça Soler i en Joan Masies, que el dimecres 27 van celebrar el seu 48è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

0: interpretada per la Flama de Farners, acaben d'escoltar Cant Amorós. És d'en Tomàs Gil i Membrado.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: De parlada, en Pere Genís i tota la família feliciten a la seva esposa, la Fina Bueno, que aquest dijous dia 28 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Fina, molt de petons. Per a tu, la sardana del compositor en Joan Fontàs i Casas, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. El seu títol, Una guspira.

de Joan Fontes i Casas acaben d'escoltar Una guspira, ens l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. També aquest dijous passat, dia 28, l'amic de Maçanet de Cabrenys, en Pere Oliva i Custó, va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Pere. La sardana escollida és la del compositor figuerenc, l'Agapit Torrent i Batlle. La Font de les Creus és l'única sardana referenciada a Maçanet. Està interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal i la canten la Montserrat Martí i en Jordi Parrot.

Montserrat Martí, Jordi Parrot, amb la cobla La Principal de la Bisbal, ens acaben d'interpretar La Font de les Creus, de l'Agapit Torrent i Batlle. Un altre aniversari d'aquest dijous dia 28 és el d'en Ramon Comas, d'aquí a casa de Vilafant, que ha celebrat el seu 91è aniversari. Per molts anys, Ramon, de part de tota la família. I com que aquest any encara no l'he programada cap vegada, escoltarem la sardana del compositor castelloní, l'Antoni Agramoni Quintana, El foc de Castelló, l'interpreta la cobla Ciutat de Girona. I és un enregistrament fet meu en el concert del passat dia 16 en els Caputxins de Fi.

Les trompetes Joan Ramatxa i Tom Martín amb la Cobla Ciutat de Girona ens acaben d'interpretar El foc de Castelló, és de l'Antoni Agramont. De la col·lecció discogràfica de la principal de Lisbal dels 100 anys, he escollit la de l'avi Xaxo, El cant del batre. Amb ella felicitem a l'amic Albert Monjó, que el dijous dia 28 també fou el seu aniversari. Per molts anys, Albert.

de Josep Vicenç i Juli, la Bixaixo, la principal de la Bisbal, ens acaba d'oferir el cant del batre. Anem ara a per una de les sardanes emblema de Josep Sederra i Puigferrer. La Maria de les Trenes, l'interpreta la principal del Bisbal. Va dedicada en tot l'efecte a la Montserrat Reixac de Figueres, de part del seu marit, filles, nets i gendres de la Bisbal i Banyoles, que la feliciten per el seu aniversari celebrat aquest dijous 28, per molts anys, Montserrat.

Principal de la Bisbal ens acaba d'oferir Maria de les Trenes, de Josep Saderra i Puigferrer. Tots els del curs de sardanes celebrat en el Molí de l'Anguila de Figueres, felicitem en Albert Rigall, que també ell ha celebrat el seu aniversari el dijous 28, per molts anys, Albert. Per a tu, la sardana del compositor Francesc Mas i Ros, obligada de tenora, sardana del monitor, l'interpreta la cobla Marina, el tenora solista en Joan Puig.

0: Joan Puig i Fornés a la tenora amb la Cobla Marina ens acaben d'interpretar Sardana del Monitor. És d'en Francesc Mas i Ros.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 30 de maig, a Blanes, primer aplec, matí a les 10 i tarda a les 6 en el passeig Pau Casals, Cobles, Col·legi de Santa Maria de Blanes i Principal de Banyoles. A Rubí, dia de l'associacionisme cultural, a 2:15 del migdia a la plaça del doctor Guardiet hi ha ballada amb la Cobla Marinada. A Figueres, és la festa del barri del Poble Nou, a les 12 en l'escola Joaquim Cosí, sardanes de Germanor. A Llevià, a la plaça Major, a 6:15 de la tarda hi ha ballada de 9 sardanes de 7 tirades, Cobla, la principal de Porqueres. A la Garriga, ballada Premis Preludi, a 6:15 de la tarda a la plaça de Can Dax, Cobla Montgrins. I a 8:15 del vespre, concert gran final dels Premis Preludi en el Teatre del Patronat amb la principal del Llobregat. A Hostalric, 6è aniversari d'ensaires, ballada a la plaça de les Sardanes davant de les escoles a 6:00 de la tarda amb la Cobla Bisbal Jove. I a Batet de la Serra, missa a 8:00 del vespre i en la sortida de sardanes amb la Cobla la principal d'Olot. Per aquest diumenge, dia 31 de maig, a Girona tindrà lloc el 68è aplec en la pista coberta de l'escola Pla. Matí a 10:15 i tarda a 4:00. Cobles, Ciutat de Girona, Montgrins i Sant Jordi. A la Pera, a 10:15 hi ha missa i a la sortida 2 sardanes amb la Cobla Salvatana. A Quart, en la plaça de les Terrisseres, a 11:15 del migdia, sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí i vermut al finalitzar. A l'Armentera, 34a festa de la gent gran, en la pista poliesportiva, a 12:00 del migdia, concert de sardanes amb la Cobla La Moreneta. A Figueres, també és la festa de la gent gran, a la plaça Catalunya, a 12:00 del migdia, sardanes amb la Cobla Nova Blanes. A Batet de la Serra, a 12:00 del migdia, 2 sardanes amb la principal d'Olot. A Garrigoles les Olives, a 12:15 del migdia, a la plaça Josep de Ros i Reig, concert. I a 4:00 de la tarda, ballada de sardanes, tot amb la Cobla La Principal de Porqueres. A Sant Esteve d'en Bas, és la festa de la gent gran. A la plaça Major, a 3:15 del migdia, sardanes amb la principal de Banyoles. I a Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Llifré, a 5:00 de la tarda hi ha ballada amb la Cobla Vila de la Jonquera. Dilluns, dia 1 de juny, a Cassà de la Selva, és la festa major. En el passeig Vilaret, a 5:00 de la tarda hi ha ballada amb la Cobla Salvatana i la principal de Cassà. Dijous 4 de juny, a Berga, són les festes de la Patum. A la plaça Viladomat, al matí a 12:15 i tarda a 6:00, Cobla, Ciutat de Girona. A Tossa de Mart, a la plaça de l'Església, a 7:45 del vespre hi ha ballada amb la Cobla La Flama de Farners. Divendres, dia 5 de juny, a Riudellots, a 7:45 del vespre, a la plaça de l'Església, ballada amb la Cobla, Ciutat de Girona. Dissabte 6 de juny, a Berga, festes de la Patum, plaça de Sant Joan, a 12:15 del migdia, Cobla de l'Escola de Música Municipal de Berga. I a Blanes, en el banc dels músics, a 7:45 del vespre, hi ha ballada amb la Cobla Banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes. Passem ja en el diumenge, dia 7 de juny, a l'Escala 51è aplec, en la plaça Catalunya, matí 10:15 i tarda 4:45, Cobles, Ciutat de Girona, Rossinyolets i Bisbal Jove. A Riudellots de la Selva, aplec de la Font del Mas Vilà, a 5:00 de la tarda i a la Cobla al Foment del Montgrí. I a Sant Joan de les Abadeses, en el passeig de Comte Guifré, a 5:00 de la tarda, ballada amb la Cobla, la principal de Banyoles. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. Del compositor sabadellenc, l'Eduard Martí i Teixidor, escoltarem Gent d'Empenta. Està interpretada per la Cobla Montgrins. Aquesta es queda aquí a casa, a Vilafant, a les Forques. És per a felicitar en Francesc Tobert, que aquest divendres dia 29 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Francesc.

La Cobla Montgrín se'ns acaba d'interpretar Gent d'Empenta, és de l'Eduard Martí i Teixidor. La propera és la del tenora de la principal de Banyoles, en Josep Pasqual i Massaguer, de l'Estratit, l'home del temps, que surt sovint a TV3. És una sardana que va escriure a Vilabertran el 1987. Li posa el títol de Recordant Vilabertran. Està interpretada per la cobla Costa Brava. I és a Vilabertran que se'n va per a felicitar a la Carme Sala amb motiu d'haver celebrat el seu aniversari aquest divendres dia 29.

Recordant Vilabertran, de Josep Pasqual i Massaguer, ens l'ha interpretat la cobla Costa Brava. Del compositor de Cassà de la Selva, en Pere Mercader i Terrades, el fill d'en Pere Mercader i Andreu, escoltarem Cançó del matí, interpretada per la cobla Salvatana. Del Pont del Príncep, la Rosa Claperols i tota la família la dediquen al seu fill en Ferran Prat per a felicitar-lo per la seva onomàstica que celebra aquest dissabte dia 30. Moltes felicitats, Ferran.

Acaben d'escoltar interpretada per la Cobla Salvatana Cançó del matí, és d'en Pere Mercader i Terrades. La Maria Gou de Vilatenim i tota la família feliciten el seu espòs i el seu fill, els Ferrans Costa, que aquest dissabte és la seva onomàstica. Moltes felicitats també de part d'en Xavi Roig i nostra. La sardana, una decantada per en Ramon Calduc, acompanyat de la principal del Bisbal. És del compositor Jaume Bonaterra. Sota el mas...

Ramon Calduc, amb la principal de la Bisbal, ens acaben d'interpretar Sota el Mas Ventós, és de Jaume Bonaterra i de Bau. Amb l'Elisa Sánchez de Figueres, felicitem en el seu marit, en Santi Cortada, que aquest dissabte dia 30 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Santi. Per a tu, la sardana del compositor figuerenc, l'Enric Sanz i Salelles, està interpretada per la principal de la Bisbal. El seu títol, Una vegada.

Acaben d'escoltar Una vegada. És l'Enric Sanz i Salelles i ens l'ha interpretat la principal de la Bisbal. De Francesc Mas i Ros gaudirem de la seva sardana Sardanes a Roses, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. I és a Roses que se'n va, per a felicitar a la Montserrat Romans, que aquest dissabte també celebra el seu aniversari. Per molts anys, Montserrat.

0: Sardanes a Roses, de Francesc Mas i Ros, ens l'acaba d'interpretar la cobla Ciutat de Girona.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: I continuem a Roses. La Gemma Arnau felicita a un sardanista de cos i ànima, en Sebastià Coromines, que també aquest dissabte dia 30 és el seu aniversari, desitjant-li que passi un dia molt feliç. Ha escollit la sardana de l'Antoni Carceller. És la Moreneta, que ens interpreta la cobla Ciutat de Barcelona.

de l'Antoni Carceller i Tosca, la Cobla Ciutat de Barcelona ens ha ofert És la Moreneta. Aquest diumenge passat, en l'aplec de Sant Feliu de Guíxols, vàrem estar junts amb la Gemma Galbany, la filla d'en Cífric. I aquest diumenge 31 és el seu aniversari. Per molts anys, Gemma, molt de batons. I escolliu la sardana del pare, Cors Cabrerencs, on la interpreta la Copa de Montgrins.

De Siegfried Galvany i Abril, la Cobla Montgrins ens acaba d'interpretar Cors Cabrerencs. De Miquel Tudela i Benavent escoltarem El Pla de les Albes, que ens interpreta la Cobla Amoga. Aquesta es queda a casa, Vilafant, per a felicitar a una ballarina excepcional que és la Griselda Font i Costell, que aquest diumenge, dia 31, és el seu aniversari. Per molts anys, Griselda, de part dels pares, tots els avis, tota la família i de l'Angelina i meva, molt de petons.

El Pla de les Albes, de Miquel Tudela, ens l'ha interpretat la Cobla Amoga. També aquest diumenge, l'amic i company de Caçada de la Selva, en Joaquim Auradell, ha posat un any més a sobre les espatlles. Per molt, en Joaquim, he escollit la sardana que aquest divendres 29 ha estat interpretada a la 50a nit de músics de Caçà. És la d'en Joan Lázaro i Costa. Coralina, l'interpreta la Cobla Marinada.

La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar Coralina, és d'en Joan Lázaro i Costa. Anem ara a per una estrena que tingui lloc el passat diumenge dia 24 a Sant Feliu de Guíxols. És del jove compositor figuerenc i trompeta de la principal de Banyoles, l'Aniol Masdeu i Feixes, que l'ha escrita en el seu amic gironí, en Xavier Cassant. El seu títol, Xavier, company i amic, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

Xavier, company i amic de l'Aniol Masdeu, ens l'acaba d'interpretar a la Cobla Ciutat de Girona i fou estrenada aquest passat diumenge 24 a Sant Feliu de Guíxols. Remenant calaixos, sempre surten sorpreses. En Josep Hilari de Vilabertran, aquesta setmana passada, em va deixar un vinil de 45 revolucions al Festival de Prades, no sé pas de quin any és, molt vell. A la cara A és la que ara escoltarem. Hi ha Sant Martí del Canigó. Està orquestrada per Pau Casals i dirigida per ell mateix. L'interpreta l'orquestra del Festival de Prades.

L'orquestra del Festival de Prades ens acaba d'interpretar Sant Martí del Canigó, de Pau Casals, dirigida per ell mateix. I amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà 3 dies més fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes entre dilluns i dijous com a jornada de reflexió mentre estigui oberta la votació. De moment, els dos sindicats mantindran, això sí, la mobilització general del proper divendres convocada per a tots els docents de Catalunya. D'altra banda, organitzacions com la CGT o la Intersindical ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantenir el cicle de mobilització previst. Per la seva banda, l'Assemblea Educativa de Catalunya, reunida ahir a Mataró, considera insuficient aquest preacord signat, però demana temps perquè es valori centre a centre. I la Generalitat impulsarà a partir d'aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada. I més política, Junts enceta la recta final per nomenar el 21 de juny el seu candidat a les eleccions municipals a Barcelona. Demà dilluns es constituirà la Comissió Municipal Territorial encarregada de pilotar el procés electoral. Fins ara, l'actual cap de files, Jordi Martí Galvis, i les diputades Pilar Calvo i Glòria Freixa han confirmat la seva voluntat de prendre el timó de Barcelona, però sobre la taula també hi ha noms com els de Jaume Alonso Cuevillas o Josep Maria Argimon. Parlem també de mobilitat. El servei de bus entre Barcelona i l'aeroport de Girona s'amplia a partir d'aquest dilluns 1 de juny, coincidint amb els mesos d'estiu i principis de tardor, segons ha informat el Departament de Territori. El servei operat per l'empresa Barcelona Bus SL del grup Sagalès tindrà un horari regular amb 56 expedicions diàries, un 40% més respecte a l'oferta de l'estiu passat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar excursions d'uns nens. I tanquem amb els esports. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a la final a l'Arsenal. Després de l'empat a 1 al temps reglamentari i també després de la pròrroga, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.

L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. envelatradio@gmail.com. Recorda, envelatradio@gmail.com.

0: Senyores i senyors, la principal de la Bisbal, saxo solista Jordi Parrot.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: Hola família, què tal? Novament entre tots vosaltres una setmana més. Diguem família perquè crec que formem una família tots els que d'alguna manera estem dintre aquest món, el món de l'Embalat, de les petites i grans orquestres de casa nostra i de fora de casa nostra. Ja ho sap, si t'agrada la música per escoltar, si t'agrada la música per ballar, senzillament si t'agrada la música d'Embalat, de festa major, ja ho saps, estàs en lloc adient, a l'Embalat. I hem començat, com no, en Jordi Parrot i el seu saxo, i continuem endavant ara amb l'orquestra de Jani Martí i aquest Corazón.

Hem disfrutat i hem recordat la gran orquestra que va ser de Gianni Martí. I continuem amb l'orquestra Volcán en aquest versió que fan de Piensa en mi.

I ara la nova etapa, la que posa continuïtat en la música de ball i música per escoltar, Les Mujeres que Amé.

0: I en el nostre correu balarradio@gmail.com ens han demanat, doncs han demanat diversos tangos. Diu que estem mancats de tango, doncs anem a veure ara en aquest Dani Maldonado i la seva gran orquestra en Ole Guapa.
1: Opas, Ole Guapa.

Com sempre, configura el nostre programa interpretacions fetes en viu i en directe a través de la taula de l'orquestra o també en so ambient i, com no, les que ens és possible, gravacions de les grans orquestres fetes en estudi. Tot això és la forma que tenim de presentar-vos els temes. Per això, possiblement, uns se senten millor que els altres i és degut a això. Però ens tenim que alimentar, per dir-ho d'alguna manera, en material que tenim. I la producció avui en dia és minsa. Per tant, nosaltres deixem estar ja aquí mancances i continuem amb la música. Ara, l'orquestra Bambola, en viu i en directe, Cúmbias.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: I després d'aquest curt espai de temps dedicat a la promoció del nostre programa, s'il·lumina el nostre escenari en la presència de la principal de la Bisbal i el seu saxo solista, Jordi Parrot, que ens interpreta a la seva manera, su manera. Mai guai. Disfruteu-lo, amics. Una gran interpretació.

0: Fantàstic, Jordi Parrot, al saxo.
1: Creiem nosaltres humilment que ha estat una interpretació extraordinària. Jordi Parrot, al saxo, acompanyat per la principal de la visió. I continuem en el nostre escenari, ara l'orquestra de Gianni Martí. És molt difícil, després d'una interpretació com l'acabem d'escoltar, buscar-li una baixada o una pujada. Nosaltres més o menys hem trobat aquesta cançó que en aquest moment podria lligar amb el que acabem d'escoltar. Torna Sorrento, la gran orquestra de Gianni Martí.

necessita un altre instrumentista solista, concretament és Santaner, el solista de Jani Martí. Ens interpreta un gran tema, El silenci.

Santaner, acompanyat per la gran orquestra de Janio Martí. I seguint la tradició, aquest final de festa ens esvalutarem una mica i començarem amb la rima de Tuis, us recordeu? Doncs és la gran orquestra de Peter Jambassú.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà 3 dies més fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes per dilluns, dimarts, dimecres i dijous com a jornada de reflexió mentre estigui oberta la votació. De moment, els dos sindicats mantenen la mobilització general del divendres convocada per a tots els docents de Catalunya. Per la seva banda, organitzacions com la CGT o la Intersindical ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantenir el cicle de mobilitzacions previst. A més, l'Assemblea Educativa de Catalunya, reunida ahir a Mataró, considera insuficient aquest preacord, però demana temps perquè es valori centre a centre. I la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada. Parlem ara també de mobilitat. La circulació de trens a la línia R3 entre la Garriga i Figaró, interrompuda per un robatori de coure, s'ha reobert aquest matí sobre 6:45, segons ha informat Renfe. La incidència es va produir ahir dissabte al matí i va provocar de retruc un petit incendi de vegetació a la zona. I més mobilitat, perquè el servei de bus entre Barcelona i l'aeroport de Girona s'amplia a partir d'aquest dilluns 1 de juny, coincidint amb els mesos d'estiu i principis de tardor, segons ha informat el Departament de Territori. El servei operat per l'empresa Barcelona Bus del grup Sagalès tindrà un horari regular amb 56 expedicions diàries, un 40% més respecte a l'oferta de l'estiu passat. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens. Com detalla la policia en un comunicat, els fets van passar el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda, quan el mossèn de la parròquia que custodiava els diners va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. I tanquem amb els esports. El PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a la final ahir a l'Arsenal. Després de l'empat a 1 al temps reglamentari, els francesos es van acabar emportant el títol a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. I tot somiant en la música de les nostres festes, comencem aquí el nostre programa recordant una de les grans formacions musicals que vam tenir a casa nostra. Estem parlant de la Marimba. Posteriorment, per qüestions legals, doncs va haver que dir-se gironina, però nosaltres la recordem molt, molt de carinyo, com a la Marimba. I comencem en un tema: Fiesta en la Caleta, rima de Pas Doble, la Marimba.

I segueix aquesta festa en el nostre escenari, emplenant-lo ara en l'Orquestina Monte Carlo i aquest popurri que ens fa dels valsos d'Strauss.

I acomiadem a l'orquestra La Monte Carlo i rebem novament a l'orquestra Marimba. No puc treure els meus ulls de tu.

Estan en sintonia amb l'embalat, la millor música per gaudir dels records de les festes majors i de la música d'embalat. Aquí, a la teua sintonia, com no gaudint ara, de l'orquestra Passagoda, Mira que eres linda.

0: L'embalat.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
0: I seguim endavant, i ho fem ara en una formació musical que no l'hem pogut escoltar gaires vegades aquí. Concretament, us estem parlant de la banda del Drac. Quiero ser como tú.

Santana ens acaba de fer aquesta versió d'aquest tema. I continuem endavant ara en el grup Excelson i ens porta aquest Llora Corazón.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: I aquí, a la sintonia de l'embalat, recobrem la marimba en una secció de cúmbies.

I trencant aquest encís que es forma quan es balla o s'escolta música romàntica, ens arriba la Gerunda, en aquest encadenat que fa dels anys 80. Bye.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació començarà demà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà 3 dies més fins dijous. En paral·lel, USTEC i professors de secundària han decidit finalment suspendre les vagues territorials previstes des de dilluns fins dijous com a jornada de reflexió mentre estigui oberta la votació. De moment, els dos sindicats mantindran la mobilització general de divendres convocada per a tots els docents de Catalunya. D'altra banda, organitzacions com la CGT o la Intersindical ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantenir el cicle de mobilització previst. Per la seva banda, l'Assemblea Educativa de Catalunya, reunida ahir a Mataró, considera insuficient el preacord signat, però demana temps perquè es valori centre a centre. I la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei i espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada. Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens. Com detalla la policia en un comunicat, els fets van passar el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda quan el mossèn de la parròquia que custodiava els diners va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Els sospitosos van fer sortir la víctima del seu despatx i, aprofitant la seva distracció, van robar els diners. Més successos. La Guàrdia Civil ha detingut dues persones a la província de Barcelona en un dispositiu contra clíniques d'estètica clandestines. En un comunicat, el cos detalla que s'han efectuat 7 operacions a Barcelona i d'altres províncies de l'Estat, en les quals s'han intervingut 10.000 dosis de Botox i més de 200 vials d'àcid hialurònic. S'han detectat també 115.000 euros presumptament vinculats al negoci il·lícit i s'han arrestat, com diem, un total de 9 persones. Dues més estan en investigació. I tanquem amb els esports. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal a la final disputada ahir a Hongria. Després de l'empat a una al temps reglamentari, els francesos es van acabar emportant el títol a la tanda de penals. Aquesta és la tercera Champions, doncs, per l'exentrenador del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: República.
1: Gràcies, Leslie, guapo. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir: el preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc la Lisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Humberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Humberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: me abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tanzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que la meten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes. No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer en diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home en cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada, fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment, clar que era linda. Si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle. I en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de shampoo. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc

Sí, és Belinda. Que linda. Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toñi Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You Don't Believe It. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada el Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la lluna de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

Time. El temps. Aquest vell amic enemic que s'ha passat la vida prenent-nos el pèl. Passant massa de pressa. Algú va dir que el temps és allò que volem matar, però que finalment ens acaba matant ell. Sort tenim de la música, sempre, en qualsevol circumstància o situació. Aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio, de Barcelona, que ens diu: Hola Albert, avui remenant els meus discos antics he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa, una abraçada, Albert. Doncs I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Russos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Dennis Russos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Russos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live, Aphrodite Child. Gràcies, Xavier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sony, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir a

Sony Anchar. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol, tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota, el pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó. Aquesta. I got you, babe. I got you, babe. Bueno, però compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

I la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gypsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació. Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: "Hola Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two More Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Gill.

i amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins. Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem i, a més, en directe.

Two More Bottles of Wine. Two More Bottles of Wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permetem, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emily Harris.

Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó, aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original, perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's the jumping little record I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
2: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
1: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó al 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
3: Senyor Artur Mas, què tal?
4: Molt bé, home, molt bé.
3: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
4: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
3: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
4: sí,
3: Laura Angmeri.
4: Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
3: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
4: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
3: Però és per lògic, dins, no? Les idees...
4: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
3: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
4: A vosaltres.

aquesta era la guitarra de Laura

més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Brian Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León, coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de discjòquei a megafonia ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia, així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: I autor a la butxaca.
1: Got paddle.
0: Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva mili, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat Morgan Lees, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

una de les bandes més importants, més influents de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police. Hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissy Hynde de Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta.

0: i Stevie Nicks dels fantàstics Fleetwood Mac va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no se la de aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai, Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre amb la meva dona la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No,
2: jo tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al Nodo. Sí, que hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí, que m'hi hagués anat-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona, vull dir, no era impensable, però sí que el recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable, molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares, una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
1: Oh, quin remei! No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig, quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat, eh?
1: Una mica sí.
2: Clar que
1: no
2: sí.
1: No diguem gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Saps que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papathanasiou, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. És clar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. Bé, n'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments.

0: més o menys, eh?
1: Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat?
0: Sí, qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
2: Quan a la llar cremàvem només paraules d'amor.
0: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial cocodril Franco Battiato us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

El Tiato ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu que us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els perfumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia. Perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un email? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu: hola Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Jacobi, o El Día que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, eh? Va ser un gran èxit i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després hi vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica, però bueno... Diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica en les dècades dels anys 70 i 80.

Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record, que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim Dolot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar. I també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda. O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mall of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco allò, més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic super fascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.

0: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 2:15 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats...
1: Bon dia, són les 2, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
3: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que mentrestant feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: El president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat l'altre expresident exsocialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
1: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
3: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any.
1: I en successos, la teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí, això sí, sense causar ferits.
3: Ja s'ha demanat als veïns que tenen Terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que a aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats, uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra, per tant, molta precaució que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns inici del mes de juny que a la tarda els ruixats quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I en els esports, el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a l'Arsenal.
3: Després de l'empat a un del temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des de demà dilluns i fins dijous.
1: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga, ens explica Norma Lebrero.
2: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran en funció dels resultats si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
3: Aquestes 5.400 dotacions, ho deuen deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
2: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
0: I el que també es manté en aquest cas és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
1: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça Catalunya i la seu de la Generalitat a Girona. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós, per la coordinadora.
0: Seguim ara parlant d'inversions, ja no en l'àmbit educatiu després d'aquest preacord, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada.
1: El programa s'articularà en tres línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
0: Obrim plana política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Diu que continuarà fins l'any vinent, que toca eleccions, i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit, literalment, que ha dit que hi ha entrebancades perquè no són motius suficients per deixar la presidència.
4: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
1: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí, després del que ha denominat unes setmanes complicades. El president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte, en paraules seves, als que volen fer mal, en referència a la dreta i a l'extrema dreta.
5: I davant del que ha passat aquests darrers dies els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: A nivell català, ella també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
0: I precisament Esquerra Republicana continua confiant que els socialistes compliran els acords als quals han arribat per votar a favor dels pressupostos.
1: Ho ha dit el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella.
6: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
7: Sí.
6: Sí?
7: I sap per què me'l crec? Jo em crec que el PSC quan diu això perquè forcem aquella zona bilateral abans de que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden en la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutua quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutua, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
1: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar electrodomèstics serà, per tant, una mica més car que en les setmanes anteriors.
1: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara desapareixen després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'anterior. Això és exactament el que ha passat. L'IPC d'abril ha caigut fins al 3,2% interanual, dues dècimes menys que el març.
0: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
1: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes pel bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
0: Parlem ara de successos. La teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí sense causar ferits. Els bombers han rebut l'avís d'aquest incident poc abans d'un quart de vuit.
1: Es tracta d'un edifici de planta baixa i golfa situat al carrer Sant Llorenç. Els bombers han fet una primera revisió de l'immoble des dels edificis del costat i després des de l'interior i han confirmat que no hi havia ningú. Han tallat després l'escomesa d'aigua i d'electricitat i han activat l'arquitecte municipal. Es demana als veïns que tenen terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
0: I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens.
1: Com detalla la policia en un comunicat, els fets van ocórrer el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda, quan el mossèn de la parròquia, que custodiava els diners, va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Els sospitosos van fer sortir la víctima del seu despatx, aprofitant la seva distracció, van robar els diners. Els Mossos van detenir la dona, que duia el mòbil del mossèn a sobre, el passat 28 de maig. No es descarten nous arrestos, atès que la investigació continua en marxa.
0: Parlem ara de salut, perquè avui es commemora el Dia Mundial Sense Tabac, on el debat se centra també en un producte que cada cop preocupa més. Parlem dels vapejadors.
1: Tot i que sovint es presenten com una alternativa segura al tabac, metges i entitats de consum alerten que els seus efectes sobre la salut i el seu ús entre joves van a l'alça. Ens dona tota la informació Núria Parera.
8: Els vapejadors s'han convertit en un dels grans protagonistes del dia sense tabac, especialment pel seu auge entre adolescents i joves. Des de Facua, el seu secretari Gerard Hernández reclama més control sobre la venda d'aquests dispositius.
9: Hem de ser valents, no només per seguir el que no es vengui a qualsevol persona, en aquest cas menors, sinó anar més enllà i prohibir-ho definitivament.
8: Hernández alerta que els sabors i la publicitat els fan especialment atractius pels més joves, una preocupació que comparteix el sector sanitari. El doctor Alejandro Frino, de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac, assegura que ja s'estan detectant casos clínics relacionats amb el vapeig.
10: Realmente nos están llegando y muy preocupante porque es gente que está enferma con el vapor. Lo que ocurre es que no están viniendo para dejar de fumar, sino que están viniendo por las enfermedades que le causa.
8: Frino adverteix de lesions pulmonars greus, com l'EVALI, i d'altres possibles afectacions cardiovasculars. També recorda que els danys poden aparèixer en poc temps i ser irreversibles.
10: Toda la química que tienen estos dispositivos resulta tóxica para el pulmón porque el pulmón no puede recibir elementos extraños. Pero nosotros estamos viendo que es tan nocivo o incluso más rápidamente nocivo que un cigarrillo. El problema más grande que tenemos es que el tiempo va en contra de la salud de los pacientes, va en contra de la sanidad y va a favor de la industria.
8: Tant des de consum com des de sanitat coincideixen que els vapejadors no són innocus i insisteixen que la millor opció continua sent deixar de fumar.
0: Des de Sant Andreu de la Barca al Baix Llobregat també s'han sumat aquest Dia Mundial Sense Tabac amb 20 anys de suport per deixar de fumar. Des de Ràdio Sant Andreu ens ho explica Jordi Milian.
11: Sant Andreu de la Barca commemora el Dia Mundial Sense Tabac posant en valor la tasca de la consulta en dades i habituació tabàquica, en què aquest 2026 celebra 20 anys d'activitat. Des de la seva creació l'any 2006, el servei ha ajudat a centenars de persones a abandonar el consum de tabac i a millorar la seva salut. Actualment la consulta ofereix atenció al CAP de l'Avinguda Constitució i de la Solana amb seguiment especialitzat per als casos que ho requereixen. Jessica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca.
12: És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma.
11: La celebració arriba en un context de més conscienciació social sobre els riscos del tabaquisme, però també de preocupació per l'augment de l'ús de vapers entre els joves. Enguany, l'Organització Mundial de la Salut dedica la jornada a una campanya que alerta sobre les estratègies utilitzades per fer atractius aquests productes, especialment entre la població jove.
0: Continuem parlant de les altes temperatures i en aquest cas de la calor. Anem a veure, el proper dimecres tornarà a obrir la piscina municipal del municipi d'Olot.
1: Des de fa alguns anys, l'Ajuntament de la capital de la Garrotxa opta per obrir aquest equipament a principis de juny per les altes temperatures que acostuma a haver-hi. Enguany s'han fet diverses millores per poder garantir una bona qualitat al públic durant l'estiu. Des d'Olot FM, Natàlia Moreno.
13: Tanquem un mes de maig amb temperatures dignes d'estiu i, com ja és habitual en els últims anys, des de l'Ajuntament d'Olot opten per obrir més aviat la piscina municipal d'Olot. De fet, aquest pròxim dimecres, les quatre piscines i les instal·lacions d'aquest equipament estaran disponibles per tots els garrotxins i garrotxines. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Cellabona, explica que enguany les piscines estaran en perfectes condicions perquè ja s'han arreglat alguns detalls durant els mesos previs a la seva obertura.
14: Actuat en alguns d'aquests vasos per poder resoldre algunes petites fuites que havíem identificat, algunes millores també en el que són els sistemes a la maquinària d'aquestes instal·lacions, que havíem doncs identificat que ens ajudaven a tenir amb més bones condicions les piscines, millor condició i millor qualitat de l'aigua, i per tant doncs podem dir que les obrim puntualment, amb tot posat al dia, tot a punt, per gaudir d'una bona campanya d'estiu.
13: Els horaris són de dilluns a divendres, de 9 del matí a les 8 del vespre, i els caps de setmana i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Pel que fa al tema d'entrades i abonaments, des de l'Ajuntament d'Olot han decidit mantenir els mateixos preus que l'estiu passat.
0: I aquest cap de setmana també s'ha inaugurat la temporada de platges a Mataró amb la posada en marxa del Servei de Vigilància i Socorrisme.
1: La principal novetat de la temporada de bany d'aquest any a la capital del Maresme és la millora de l'accessibilitat i la inclusió a les platges, tot i que per això encara caldrà esperar uns dies. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
15: Des d'aquest dissabte ja poden veure's a les quatre platges de Mataró els socorristes que fins al setembre vetllaran per la seguretat dels usuaris. En total són 13 les persones encarregades de vigilar, sota la coordinació de l'empresa proactiva, les platges del Varador, Callao, Ponent i Sant Simó. Cada dia, de 10 a 7 de la tarda, els socorristes pengen la bandera que indica l'estat de la mar i vigilen que no hi hagi cap incident, no només a l'aigua. Hernán Mocho és el coordinador de l'equip de socorristes.
16: Aquí pasan más cosas en la arena que en el agua. Hay lipotimias, códigos rojos, como le llamamos nosotros, que son paros cardíacos, golpes de calor, infinidad de cosas que pueden pasar, vienen primero y nos llaman a nosotros, así que hacemos la primera evaluación de la persona.
15: Pel que fa a les novetats, aquest any s'amplia als caps de setmana el servei de bany assistit que ofereix la Creu Roja i que començarà a finals de juny. L'altra novetat és una campanya on s'informa que a partir de l'estiu vinent ja no es podrà fumar a la platja. La temporada de bany acabarà el 13 de setembre.
0: Obrim ja el bloc cultural i avui comencem parlant de sardanes. Aquesta que sentiu és la sardana galanesa d'Anna Abad, guanyadora dels Premis Preludi impulsats per Som Sardana en la categoria d'audiència. Ha estat la més votada entre els espectadors que s'ha emès aquesta passada nit a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: Altres premiats en aquesta gala són Martí Delgado amb la sardana País d'Atzur i d'Or, i en la categoria musical Jove i Joan Droguet amb la sardana Quan no es troben les paraules en la categoria musical. La Garriga ha estat l'escenari d'aquests primers premis Som Preludi.
0: I marxem ara fins a Torelló, que ha tornat a convertir els seus carrers en escenari amb una nova edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer.
1: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
8: Torelló tancava ahir la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, que enguany ha tingut la comunitat com a fil conductor sota el lema La cultura es cou al carrer. Des de l'organització La Tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, fa una valoració molt positiva.
17: La veritat és que estem molt contents perquè hi ha hagut molta... tanta afluència de persones, però també molt bona rebuda de totes les propostes que han hagut en el festival. S'han omplert els carrers i les places amb gent amb ganes de veure art i cultura al carrer, i per tant la valoració a hores d'ara és molt positiva.
8: Entre les actuacions destacades hi ha hagut Aleta, de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o Clam, de la companyia Femut, inspirat en el món dels gegants.
17: Que la gent surti al carrer, que ens trobem, que ens desvirtualitzem una mica, que passem de les experiències individuals a les col·lectives. Part bonica del festival, no? Que transcendeix més enllà del que veus i del punt de trobada que facilitem com a festival.
8: Amb aquesta nova edició, el Festus referma la seva aposta per portar la cultura contemporània a l'espai públic i convertir-lo en un punt de trobada ciutadà.
0: Com heu escoltat, estàvem sentint a la companya del Nou FM, Núria Perera, que ens ha explicat com durant aquest cap de setmana Torelló ha omplert places i espais públics de circ, dansa, teatre, música i arts visuals amb la comunitat com a fil conductor. Són les 2:21, doncs anem a parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la seva fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
1: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat quan va aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'ex blaugrana Dembélé. Quedava mitja de partit, però el resultat no es va moure, tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments del PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
0: La nota negativa d'aquest partit finalment no va ser a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
1: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
0: Passem a parlar ara del play-off, en aquest cas l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació, ja aquí a casa nostra, que es disputa avui entre el Cornellà i el Badalona. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
19: El Municipal de Cornellà serà l'escenari aquesta tarda del partit d'anada de la final autonòmica del play-off d'ascens a segona federació. El Badalona intentarà aconseguir un bon resultat de cara a la tornada. La segona eliminatòria del play-off d'ascens entra en escena i amb el desgast provocat per la primera, Badalona i Cornellà mesuraran les seves forces per tal d'aconseguir el premi de disputar la ronda final contra el representant de Galícia i jugar-se l'ascens. Tant un equip com l'altre arriben amb baixes importants a aquest compromís d'anada i s'haurà de veure com gestionen la situació. A la Lliga, el Badalona va ser molt superior en els dos partits, però ara és un altre context molt diferent. El tècnic Miquel Azparren assegura que l'eliminatòria no quedarà resolta fins al segon partit.
20: Pues la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatòria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
19: El duel entre el Cornellà i el Badalona es disputarà diumenge a un quart de sis i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Baixem una categoria més fins al play-off de la Lliga Elite, on aquesta tarda també es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
21: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als Potablava, que no se'n refien prou d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
22: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. Jo crec que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt. Jo crec que la primera part serà una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, si els resultats s'ha mantingut un partit més obert, amb molta més ocasió.
21: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar al Sagnian fins a dos acompanyats de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnian visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
1: El guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. L'anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven 3 gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga, i els van acabar aconseguint els dos primers del temps reglamentari i el 3-2 definitiu ja a la pròrroga.
0: I acabem parlant de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es va proclamar campió de Lliga. Aquest és el títol número 26 i el 21è consecutiu, després de superar el Sabadell en el segon partit de la final, on s'haurà d'esperar el tercer per saber qui és el campió. És a la divisió d'honor femenina, ja que el Mataró va superar el Sant Andreu per 14-11 i força el tercer partit, que es jugarà el proper dimarts a partir de les 9 de la nit. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben,
2: ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben,
8: paràsit, marimatxo.
9: Però si estic solo.
7: Terroristes,
10: monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
12: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: Tots els sucs i batuts són saludables?
14: No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre.
12: Salut activa.
15: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
16: No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos, però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix, perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte del suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions.
12: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En matèria política, el president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
2: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de l'Arròs a les comarques de Tarragona, a Constantí.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
2: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà al 0,5% actual, que tornarà al 5% habitual.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats. Uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra. Per tant, molta precaució els que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta la calor a poc a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns inici del mes de juny que a la tarda els ruixats quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en els esports, el PSG de Luis Enrique aixeca la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal.
2: Després de l'empat a 1 al temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Han quedat desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins el proper dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva de les mobilitzacions. Precisament, CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens ho explica Norma Lebrero.
4: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
5: Aquestes 5.400 dotacions, ho volem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
4: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que el algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
0: El que sí que es manté és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
2: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça de Catalunya de Girona i la seu de la Generalitat. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós per la coordinadora.
0: Continuem ara parlant d'inversions, ara ja no en l'àmbit educatiu, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació.
2: El programa s'articularà en tres línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
0: Obrim plana política perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Pedro Sánchez diu que continuarà fins l'any que ve, que toca eleccions i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit literalment i ha dit que entre bancades poden succeir, però que no són motius suficients per deixar la presidència.
6: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
2: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de, en paraules seves, tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
2: I ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí. Després del que ha denominat, i també en paraules seves, unes setmanes complicades, el president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte als que també, com ho diu ell, volen fer mal en referència a la dreta i extrema dreta.
7: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
2: A nivell català, ella també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
0: Precisament Esquerra Republicana confia que els socialistes compliran, doncs, aquests acords a què han arribat per votar els pressupostos.
2: Ho ha dit el portaveu dels Republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella.
8: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
9: Sí.
8: Sí?
9: I sap per què me'l crec? Jo em crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden en la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutu quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutu, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
2: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Parlem ara de economia, perquè la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar l'electrodomèstic serà, doncs, una mica més car que en les darreres setmanes.
2: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara desapareixeran després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'any anterior.
0: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
2: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals, com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes del bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
0: I parlem ara de salut, perquè aquests dies s'està fent a Chicago, als Estats Units, la convenció anual de la Societat Americana d'Oncologia, i des d'allà arriben molt bones notícies amb estudis liderats per centres mèdics catalans de prestigi.
2: Un està relacionat amb el càncer de pròstata metastàsic. El de pròstata és el càncer més freqüent entre els homes, tot i que només un 10% es detecta en fase de metastàsica. En aquest estudi, en el que hi participa el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, ha demostrat que una combinació de fàrmacs pot reduir a la meitat la progressió de la malaltia o de mort en els pacients. Es tracta d'un assaig clínic en fase 3, és a dir, que ja s'ha provat en pacients abans d'aprovar el seu ús general.
0: I l'altre estudi fa referència al càncer de mama, i és que la immunoteràpia es consolida com el tractament estàndard per a aquest tipus de càncer triple negatiu localitzat, el subtipus més agressiu i que representa el 15% dels casos diagnosticats.
2: Així ho avalen els resultats definitius d'un estudi internacional que s'ha presentat fa unes hores al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Clínica, celebrat, com us explicàvem, a Chicago. I el metge espanyol Javier Cortés hi té un paper molt

0: Ha estat coliderat pel doctor Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona i referent internacional en càncer de mama.
1: Bueno, yo creo que después de tantos años de este estudio, lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
0: Segons Cortés, aquest tractament combinat és actualment la millor opció terapèutica en el cas del triple negatiu, tot i que encara no s'aplica de forma generalitzada.
1: Y me atrevería a decir que no solamente en el futuro vamos a hablar más de tratamientos dirigidos en los de quimioterapia, ya en el presente estamos dando mucho más tratamiento dirigido en forma de moléculas pequeñas, en forma de inmunoterapia, en forma de fármacos anti-HER2, etcétera, etcétera, y menos quimioterapia. O incluso la combinación de ambos está dando resultados espectaculares. Por lo tanto, muchas veces más es menos, y lo que tenemos que hacer es ir por esta vía de individualizar muchísimo el tratamiento, dar a cada uno lo que necesita.
0: Coincidint amb la presentació de l'estudi, el doctor Cortés ha rebut a Chicago el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que reconeix la seva trajectòria. El metge espanyol ha participat en el desenvolupament de 12 fàrmacs aprovats a Europa pel càncer de mama metastàsic i amb més de 150 projectes d'investigació.
2: I seguim parlant de salut, en aquest cas la dels animals, i més concretament la de les mascotes per excel·lència, la dels gossos, on la prevenció és un factor clau.
3: Ara que comença l'època de més calor, les puces i les paparres són un dels principals perills als quals s'enfronten els gossos. Per sort, hi ha tractaments de tota mena, però per evitar mals majors, els veterinaris recomanen prevenir abans de curar. Des de Ràdio Ripoll, Marc Roura.
4: Els forts episodis de calor dels darrers dies han avançat la presència de puces, paparres i mosquits, paràsits que esdevenen un perill per a gossos i gats. Si bé és cert que hi ha molts productes per tractar les seves picades, els experts, com la veterinària de la clínica Camp de Bet, Àfrica Montaner, recorden que la prevenció és clau.
5: Sobretot és la prevenció. Sí que és veritat que ara els productes que tenim són molt ràpids i en qüestió de 4-5 hores, com a molt 24 hores, queden tots els animals fulminats, és a dir, els paràsits.
4: Un altre dels insectes a tenir en compte és la processionària, el remei més efectiu, vinagre de poma.
5: Hi ha productes també comercials, però portant vinagre de poma, i en el moment que l'animal toqui, sigui amb la llengua, amb el morro, amb les potes, mullar-lo bé amb allò. No fregar, mullar-lo bé, i després sí que trucar al veterinari per si de cas si s'infla molt o això, que no hi hagi una reacció que es pugui ofegar.
4: Els collars, pipetes i esprais que repelen aquests insectes també repelen la mosca que provoca leishmaniosi, una malaltia que té tractament però que no té cura en els gossos.
2: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Sant Cugat en Palestina no vol que el conflicte a Gaza quedi en l'oblit. És per això que avui el col·lectiu ha organitzat una jornada per assenyalar-ho amb una exposició interactiva, una xerrada i un dinar solidari. Des de Cugat Media ens ho explica Ignasi Riera.
6: Els santcugatencs han pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una iniciativa de l'associació Sant Cugat en Palestina. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a correcuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les activitats per recordar el genocidi que es continua produint a la franja. Dunia Febrer, membre de l'associació, ha reivindicat la posició de l'Ajuntament amb la causa palestina.
7: Hi ha moltes coses que es podrien fer des dels ajuntaments, que es podria fer mocions també per estar a favor del boicot, de les sancions, de la desinversió, i no ser còmplices amb empreses israelianes, amb empreses d'aquí que també estan beneficiant-se del genocidi, i és tot un seguit de coses que no és només no deixar de parlar i no deixar de veure el que està passant.
6: La iniciativa ha finalitzat amb uns balls palestins i un dinar.
2: I d'altra banda, avui l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona ha organitzat una jornada informativa i de portes obertes per tal de captar nous voluntaris.
3: Durant la trobada s'ha pogut veure una exhibició de material d'emergència, carpes de coordinació, kits d'acollida, llits, mantes i vehicles operatius. També s'ha fet una explicació de les funcions dels voluntaris, com es gestiona la logística i la prevenció als esdeveniments a la ciutat, i s'ha ofert tota la informació sobre el voluntariat, requisits i formació oficial a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
8: Les associacions de voluntaris de protecció civil es defineixen com organitzacions de persones disposades a col·laborar de forma desinteressada amb les administracions públiques per tal de protegir a les persones, els béns i el medi ambient en situacions d'emergències. Però davant d'una societat amb cada vegada més necessitats, requereixen de més voluntaris per

0: poder cobrir totes les demandes. Per això, des de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona, conjuntament amb l'Ajuntament, han organitzat una trobada per tal de captar nous integrants. Així ho explica Montserrat Casas Amat, presidenta de l'associació.
1: La idea és que volem fer moltes coses i podem ser molts equips fent les coses i coordinant-nos i no tots haver de fer una mica de tot i al final doncs, no poder fer tant, perquè veiem molt de potencial. Avui en dia hi ha moltes necessitats.
0: En aquesta trobada, els assistents també se'ls explica tot el que fan els membres de l'associació, ja que moltes vegades només en coneixem una petita part. Ho diu així Jordi Sánchez Escué, cap de l'associació a Girona.
2: O sigui, fem des d'atenció a la població, tota la part de gestió de prevenció d'incendis forestals, prevenció d'inundacions, tota la part d'acollida i d'atenció també de formació a la població. Fem tota aquesta part també d'estar a les escoles.
0: Amb tot això, des de l'associació es confia en poder augmentar el nombre d'efectius i donar així un servei de major qualitat a tota la població.
3: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de la Sénia, al Montsià, que s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de la música de banda amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla, que ha reunit agrupacions i artistes de Catalunya, el País Valencià i Aragó.
4: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
5: La Sénia s'ha tornat a convertir en un punt de trobada musical amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla. Durant 3 dies el municipi torna a demostrar el gran potencial de la música de banda com un nexe d'unió que trenca qualsevol frontera geogràfica. Escoltem Mercè Gisbert, vicepresidenta de l'agrupació musical senienca.
6: La Sénia és frontera natural en Aragó i en València. De fet, el riu Sénia partix València i Catalunya i el pic del Tossal del Rei mira que va a 3 comunitats autònomes i que va a 3 municipis de 3 comunitats autònomes diferents.
5: Un dels plats forts d'enguany ha estat la presentació del nou disc de Montse Castellà, un treball que la cantautora ha enregistrat amb la banda musical senienca i que ha estat adaptat pel director Pep Vila, un projecte que s'ha estrenat en directe.
7: El nou projecte meu, el disc de Groenlàndia, que celebra 30 anys als escenaris, té una peça importantíssima i essencial, que és la banda municipal de l'agrupació musical senienca. I, per tant, havíem de vindre a casa seva, al seu poble.
5: Més enllà dels concerts, el festival busca potenciar els nous artistes de Catalunya, València i Aragó, i les escoles han unit forces per fomentar trobades i generar contactes de cara a properes festes.
8: El gran silenci ens fa tot el que som.
3: Seguim parlant de cultura i seguim a les Terres de l'Ebre, perquè el Literàrum de Móra d'Ebre ha tancat l'edició del 2026 marcada pel creixement de la programació i una notable resposta per part del públic.
4: Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
9: Durant 4 dies, la Fira d'Espectacles Literaris ha programat 25 actuacions, 26 presentacions de llibres i 6 exposicions, amb una gran afluència de visitants. Lluís Xavier Flores, director del Literàrum, valora molt positivament la recuperació de l'essència del certamen.
10: Contentíssims per la resposta, sobretot en guany. Crec que ha hagut un gran esforç de tot l'equip perquè la fira, com he dit en diferents ocasions, torne a recuperar també aquests actes que alguns anys, en els primers moments, tenia, com aquesta sessió golfa, fidelitzar els programadors.
9: Entre les propostes més singulars d'enguany ha destacat Chant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació inspirat en les tradicions orals del Pirineu i l'observació dels ocells. L'organització s'ha mostrat molt satisfeta per l'acollida rebuda i ha destacat que aquesta edició reforça el paper del Literàrum com a aparador de referència de la literatura en escena als territoris de parla catalana.
3: Les 2:51, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol. El PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
4: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat, com va aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'exblaugrana Dembélé. Quedava mitja hora de partit, però el resultat no es va moure, tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments al PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
3: La nota negativa finalment no va estar a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
4: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
3: I aquí a casa nostra, el Sabadell va arrencar amb derrota el play-off d'ascens a la segona divisió.
4: Mal resultat pels arlequinats, que van perdre contra el Real Madrid Castilla per 2-0. La tornada serà divendres vinent a la nova Creu Alta i l'Europa s'estrena avui a un quart de 5 contra el Celta Fortuna a Can Dragó.
3: Parlem ara dels play-off a la Lliga Elite, on aquesta tarda es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
12: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als Pota Blava, que no se'n refien però d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
13: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. Jo crec que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt, i jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa, i la segona sí que serà, jo crec, si el resultat s'ha mantingut, partim més obert, amb moltes més ocasions.
12: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar ensenyant fins a 2 acompanyants de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnier visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
4: I el guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. L'anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven 2 gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint. Ja a la pròrroga els rubinencs necessitaven marcar, però finalment la victòria va ser per a la Pobla per 3-2.
3: I parlem ara de futbol femení, perquè avui acaba la Lliga F amb el darrer partit pel Badalona Women, que s'enfronta al Llevant. La prèvia del duel des de Radio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
14: Per quart any consecutiu, el Badalona Women aconsegueix l'objectiu marcat a principi de temporada: salvar la categoria. Les badalonines jugaran un any més a la Lliga F, la màxima categoria estatal. Ha estat una gran temporada per l'equip, que ha jugat els seus partits a Palamós, ja que la competició obliga a disputar en camps de gespa naturals, superfície que no té l'estadi municipal de Badalona. La substitució d'Anabel Junyent al novembre i la incorporació de Marc Ballester van millorar les sensacions de l'equip. Les jugadores van aconseguir una històrica classificació per semifinals de Copa de la Reina, on van empatar el Barça a 0. A més, s'ha aconseguit la salvació amb solvència i amb moltes jornades d'antelació. El partit contra el Levante s'afronta com un tràmit, ja que cap dels dos equips es juga res. L'equip granota va certificar el seu descens 2 jornades endarrere, tot i que en el darrer partit, a casa, voldran donar una bona imatge. El maig es jugarà avui a les 4 de la tarda en la jornada unificada de la Lliga F.
3: Precisament a les 4 de la tarda i en aquesta jornada unificada també tanquen la Lliga l'Espanyol i el Barça. Les blanquiblaves reben el Sevilla i el Barça visitarà el Madrid Club de Futbol. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Buscant, com sempre, aquells vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia i les veus que els van interpretar, arriba la Ràdio Nostàlgia, un programa que, com sempre, tinc el gust de presentar per tots vosaltres. Avui, la veu que us presentem és la d'Emilio José. Possiblement no gaire conegut, però les cançons romàntiques que ens interpretarà estem segurs que no els deixaran indiferent de recordar aquells temps.
0: Un programa de Joaquim Pijoan.
2: Com sempre, comencem fent un petit esbós de les seves dades personals. José Emilio López Delgado era el seu nom de pila, artísticament conegut com Emilio José. Va néixer al carrer Fernán Núñez, Córdoba, el 16 de juny de l'any 1950. És un cantautor espanyol. Va començar la seva vida artística escrivint cançons embuïdes en el seu sabor rural. Va començar a escriure cançons embuïdes en sabor rural. Les seues cançons en el mateix sabor popular que les de Víctor Manuel o Andrés de Barro. Va firmar contracte amb la barcelonesa Belter i va editar el seu primer àlbum, Campo Herido.

Aquest va ser un dels primers temes que va interpretar Emilio José. I continuem amb la seva trajectòria artística. Els seus pares, mestres d'escola, es van traslladar a Barcelona l'any 1962. En els seus 7 fills, Emilio José va començar a estudiar magisteri, però no va acabar la carrera. I no perquè no triomfara aviat en la música, sinó perquè no li agradava els estudis, va exercir diversos treballs administratius. A més, al llarg de la seva carrera artística, a més de ser cantant i autor dels seus propis temes, també va posar música a temes de l'escriptor gadità Josep Maria Pemán i dels germans Machado. Escoltem a continuació temes d'aquests.

Com a cantautor va començar escrivint cançons embuïdes en el sabor rural, com Víctor Manuel o Andrés de Barro. Va firmar contracte a la barcelonesa Belter i va editar el seu primer àlbum, ple de temes de tall rural, així com Puerto Pescador, i en última ocasió hem pogut escoltar Com te laves la cara. I a la fi, com tot arriba, una de les cançons que li donà èxit internacional ha estat enregistrada per diferents intèrprets del món. Èxit aconseguit al ser enregistrada per la cantant grega Nana Mouskouri. La cançó és Soledad.

Soledat, una cançó que gràcies a la interpretació que va fer una gran cantant internacional com era la grega Nana Mouskouri, aquesta cançó va aconseguir un respaldament internacional i va ser enregistrada per diferents intèrprets, ja que va ser un exitàs. Ho recordem una vegada més que Emilio José va néixer a Còrdoba, concretament el 16 de juny de l'any 1950, i quan tenia curta edat, concretament 12 anys, es va traslladar a viure junt a la seva família composta pels seus pares i 6 germans a Barcelona. I després d'aquests petits recordatoris que ja us havíem parlat en el principi del programa, continuem en la música d'Emilio José. Una altra de les cançons que podrem escoltar avui del cantautor Emilio José és Y mientras tanto, amándote.

I continuen les cançons d'Emilio José, que són un reguetrell d'èxits a l'època dels 70 fins als anys 80. Escoltarem aquest tema, I Vuelta a Empezar.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: La ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
2: I després d'aquest parèntesi promocional del nostre programa, continuem amb la música d'Emili José. Concretament un èxit de l'any 1982, Un Paso Adelante.

I farem un repàs ràpid de la vida personal i professional d'Emili José. Va néixer l'any 1950, concretament a Còrdoba, un 16 de juny. El 1962 va traslladar a viure junt a la seva família composta pels seus pares i sis germans a Barcelona. Va estudiar magisteri, però ho deixà, perquè el seu era composar música. Les seves cançons d'autor segueixen tenint el mateix sabor popular dels que triomfaven per aquells temps, en la veu de Víctor Manuel o Andrés Dobarro, i parlaven del món rural, del mar i de la mina. A principis dels 70 va firmar contracte en la discogràfica catalana i enregistrar el seu primer LP, baix el nom genèric de Campo Herido, que hem pogut escoltar a través d'aquest programa. Una cançó que li donà èxit internacional va estar enregistrada per diferents intèrprets del món. Èxit aconseguit al ser enregistrada per la gran cantant grega Nana Mouskouri. La cançó ha estat soletat, que també hem pogut escoltar al llarg d'aquest programa. I continuem ja per finalitzar la vida artística d'aquest cantautor. Dos temes que també es poden dir que han estat èxit: Ni contigo ni sin ti, un tema que escoltarem ara.

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: Un altre tema d'Emilio José, Mi Barca.

I per acabar el repàs que han fet a l'extensa discografia d'Emilio José, podrem escoltar aquest bonic tema, Nuestra Playa.

0: Catalunya.
1: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Amics i amigues, ha arribat al final del nostre programa. Ens acomiadem de tots vosaltres i us desitgem que sigueu molt i molt feliços. Ens retrobem, si voleu, la setmana vinent. Us hi esperem a tots. Adéu-siau.

0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls de l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Hola, amics, novament ens retrobem aquí a través de la teva sintonia preferida per oferir-vos l'embalat. I us recordem que l'embalat és un gran escenari sonor per on desfilen les més importants formacions musicals i que més acollida i èxit tenen entre gran públic. I fent referència a el que acabem de dir, doncs anem a escoltar un tema, un parell de temes que ens demanen aquesta gent que estan practicant i que ballen en línia i que estan fent vacances i diu que els agradaria escoltar algun tema d'aquest. Doncs anem a continuem en la música, perquè és preferiblement ballable aquesta en línia, encara que es pot ballar de totes formes. Amics,
1: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Que rico seria un beso en la mañana.
3: Are you ready to get on down to the funky disco sound?
4: Five, four, four, three, three, two, one, one.

0: Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a l'edició 645 de Hot Dance 80. Avui a la història del High Energy tindrem una formació anomenada Usura. Després tindrem una entrevista a Irene César i a Pedro Morales de Daydream, que el 2026 tornaran a enregistrar. Com sabeu, HDMR té dos programes, Hot Dance 80, que s'emet per Catalunya i Andorra, i Hot Dance 90, que és un programa d'Eurodance que s'emet a Xile. L'entrevista l'hem fet en castellà, així s'emetrà els dos programes. I per acabar el programa Hot Dance 80, doncs escoltarem Sabadell Sound. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Usura fou un dels projectes més influents i emblemàtics de la música de ball italiana, italodance i eurodance de la dècada dels 90. Al darrere d'aquest nom es trobava un equip de productors de primer nivell que varen ajudar a donar forma al so electrònic de l'època, combinant elements del house, el techno i el trance amb un enganxament comercial. Open your mind. Open your mind.

El projecte va néixer 1992 a Itàlia de la mà de la discogràfica Time Records. El nom Usura és en realitat un acrònim firmat per les inicials dels cognoms dels seus fundadors i productors clau: la U de Claudio Urbanetti, la S de Gianfranco Sortino, la U de Walter Ugarkovic, la R de Richie Romanini i la A d'Alessandro Alberti. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

després de l'èxit inicial, el projecte va demostrar que no era un fenomen d'un sol hit, One Hit Wonder, i va encadenar diversos singles de gran impacte a les llistes de clubbing. Sweat. Després d'Open Your Mind, varen editar Sweat, que estem escoltant, editat el 93, seguint la fórmula de samples reconeixibles. Aquesta vegada varen utilitzar elements de Slash Hammer, de Peter Gabriel,

Like My Crazy, un any després, un tema que abraçava de ple el seu dance que dominava el continent. En aquell moment, incorporant veus i un ritme més accelerat.

0: El 1996 Usura va unir forces amb un altre dels titans de la música dance italiana de l'època. D'atura d'aquesta col·laboració van néixer dos autèntics himnes de les pistes de ball. Un és Infinity.
1: Usura, usura, usura.

I ja que hem tingut la Irene César i el Pedro Morales avui a Hot Dance 80, acabarem aquesta edició amb música de Sabadell Sound. Ara són els Squash Gang amb aquest seu gran èxit, I Want an Illusion.

La música de Squash Gun, una formació formada per Francisco Quijada, perdó, José Quijada i Cristina Manzano. Anem ara a escoltar la Cristina Manzano en su...

0: La Cristina Manzano, que ha avançat de que a finals del 2026 traurà nou tema.
1: Hola, som els Closet i estàs escoltant Hot Dance 80.

La música dels Closet, Living in Your Eyes, el vàrem tenir a l'edició anterior de Hot Dance 80, perquè vàrem anar a Terrassa, perquè ens va dir Josep Maria, a veure si ens veniu a veure en directe. I ja que ells han vingut, doncs, a Vic, a Taradell, a Tordera, teníem d'anar a veure'ls en directe. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, i aquí dirigint, encantant i presentant, Josep Maria Jurado. Acabem aquesta edició escoltant a Alan Cook.

El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquesta és la música d'en Jake Worthington, el protagonista del començament del nostre espai del dia d'avui, al costat de Mo Pitney, del qual també parlarem més tard. Es tracta del senzill Wake Up and Smell the Country que acabem d'escoltar. I és que en Jake és notícia perquè una de les personalitats que havien de dirigir el neotradicionalisme, el cantant de La Porta, nascut a Texas i que va ser un dels que va mantenir la torxa de la música country el 2010, fins i tot quan les discogràfiques li proposaven de passar-se al Bo Country. Va guanyar la sisena edició de The Voice a la NBC el 2013. Sempre s'ha mantingut fidel al seu gènere musical, a les seves arrels tradicionals. Ha publicat dos àlbums de llarga durada, va signar amb el segell Big Loud a Texas de la Miranda Lambert el 2024. Ell era al costat de Zach Chop, que havien de mantenir la torxa de la música més tradicional. I ara ell diu que està treballant molt en si mateix i que vol fer un pas al costat de la vida d'estrella de la música country. Per tant, el que ha fet és retirar-se de manera musical de moment. Veurem si torna. Fins i tot ha suspès els concerts que han desaparegut de la seva pàgina web, on havia de fer de taloner d'en Luke Combs. El 2025 va editar el que és el seu segon treball discogràfic, When I Write This Song, del qual ara mateix escoltarem també alguna de les col·laboracions que hi havien, com per exemple amb la mateixa Miranda Lambert.

aturada passatgera en la música d'en Jake Worthington, el cantant que us hem comentat avui, que per exemple va ser pare fa poc temps, a l'octubre del 2024, amb la seva parella, la Sophie, amb la Willian, la petita Willian. Doncs esperem això, que només sigui un trastorn momentani, però ja sabem que la salut mental, no només a la vida en comuna, sinó també a les grans estrelles, i sobretot la gent que ha obtingut l'èxit darrerament, doncs a vegades és molt preocupant. Escoltem una altra de les cançons d'aquest disc que va editar el 2025, i en aquest cas, després d'haver sentit el tema amb Miranda Lambert, Hello Shifty Day, escoltem amb I'm the One al costat de Marty Stewart.

Un altre dels grans tradicionalistes, l'hem comentat abans, va portar-nos cançons realment precioses, tot i que sense un èxit, diríem que espaterrant fa 10 anys enrere amb aquell country o el boy and a girl thing, que van ser èxits menors a les llistes americanes, però va tenir excel·lent resposta també de la gent més involucrada dins el country més tradicional. És en Mo Pitney, que hem escoltat abans amb el primer duet que sentíem amb el programa d'avui. Nascut el 1993 a Cherry Valley, Illinois, va firmar per Corporate Records, ha realitzat dos àlbums d'estudi i ara ens acaba de sorprendre novament amb un darrer senzill que s'ha publicat a maig de 2026. Escoltem aquesta preciosa cançó de Mo Pitney que es diu Fiddle Around.

nostre homenatge dins el Club del Country va per en Dennis Michael Locorrier, nascut el 13 de juny de 1949 i que ens ha deixat el 16 de maig de 2026. Un músic americà nascut a Union City, en New Jersey, per ser membre fundador, guitarrista i habitualment vocalista solista d'aquell grup de country rock tan famós en els seus moments, Dr. Hook, abans també coneguts com Dr. Hook and the Medicine Show, una banda que va rebre més de 60 senzills d'or o de platí, guanyant-se el número 1 a més de 42 països diferents. A més, en Dennis Locorrier, excel·lent compositor, amb les cançons seves gravades per gent com Bob Dylan, Crystal Gayle, B.G. Thomas, Willie Nelson, Olivia Newton-John o Jerry Lee Lewis, entre molts d'altres. Membre d'aquesta formació que va triomfar amb cançons fantàstiques, però que també va tenir el seu raconet, possiblement no en les seves cançons més conegudes per al gran públic, com aquell fantàstic Sylvia's Mother o moltes d'altres que de ben segur recordaríeu absolutament i a cada moment que les sentíssiu per la ràdio, aquell Sharing the Night Together o When You're in Love with a Beautiful Woman, que també va ser una cançó que podríem escoltar perquè també va ser un èxit a les llistes del US Country. Hem començat, però, recordant un tema que va ser el seu èxit més gran, un número 26, concretament l'any 1976, aquest If Not You, de l'àlbum A Little Bit More, i com dèiem, aquesta la més coneguda d'ells, When You're in Love with a Beautiful Woman, el 1979 arribava a ser un número 68 des de l'àlbum Pleasure and Pain.

0: així hem volgut recordar la música d'aquest gran artista, compositor i cantant, potser més conegut amb aquesta tasca per al gran públic com a cantant de, i membre fundador de Doctor Who, però també amb cançons com aquesta preciosa veritat que ens acaba d'acompanyar. Però com hem dit abans, en Dennis Locorriere també va ser un excel·lent compositor amb les seves cançons enregistrades per a grans artistes, sobretot, per exemple, aquell A Couple More Years, una cançó coescrita al costat d'en Shel Silverstein, que ha estat enregistrada moltíssimes vegades, versions dels mateixos Doctor Who, però també hi varen portar el seu granet de sorra, per exemple les versions de Waylon Jennings, de Donna Fargo, de Lou Rawls, Jerry Lewis, Bob Dylan o, per exemple, Willie Nelson.
1: I've got a couple more years on you, babe, and that's all.

D'aquesta manera estarem amb el nostre programa la nova música, els nous senzills de gent com per exemple el cantant de Knoxville, de Tennessee, en Ronnie Atkins, que ens aportava aquesta cançó que acabeu d'escoltar, el tema The Years Are Short, els anys són curts, o també una altra de les noves cançons que ens porta en aquest cas l'Aaron Lewis, que també estrena aquest mes la seva cançó que us portem ara mateix, el tema anomenat Give My Country Back. L'exintèrpret de la banda de grunge o metall alternatiu Slane ens porta des de Rutland, Vermont, on va néixer aquesta cançó.

I Know, I Know és el títol d'un EP de la Stella Lefty, però aquest és el anomenat In This Heaven. És un EP publicat aquest en 2026, del qual avui escoltem alguna de les cançons. Tot recomanant-vos amb aquesta jove cantautora establerta a Los Angeles, que s'ha convertit en una de les grans revelacions de la música indie folk i aquest country pop, amb una veu molt característica i lletres profundes. Ha assolit un èxit internacional gràcies al senzill de llançament global que va portar a terme i que era una cançó que s'anomenava Boston. Temes com aquests, el Boston, pertany precisament al seu EP I Know, I Know.

primer terme havíem escoltat la cançó Something to Lose, que la cantava al costat d'en Vincent Mason, i en segon terme aquesta Boston, que ha estat una mica com el seu gran tema de presentació arreu del món. Però hi ha altres cançons destacades com I Know, Slow Dancing, aquesta col·laboració que dèiem amb en Vincent Mason, aquests dos EPs que ha publicat, algun senzill anterior, sobretot el senzill Revelació de 2024, que li va permetre començar a acumular milions de reproduccions i guanyar una base de fans molt sòlida a través d'internet. Els seus canals de Spotify, de TikTok o el seu Instagram, la veritat és que són molt concorreguts. Stella Lefty, amb aquest senzill, com dèiem, Revelació de 2024, la cançó Kiss Me.

Aquesta és la modernitat, però nosaltres avui volem tancar el nostre programa, la darrera part, amb un dels intèrprets que no són gaire recordats, però que la veritat podria ser tranquil·lament el pare de la música country, si en aquell moment hagués existit la música country. Va néixer el 25 de maig de 1893, fa 133 anys enrere, a Virgínia, l'Ernest Van Pop Stoneman, conegut sota aquest nom, i ell va ser un dels grans dels anys 20, va ser un dels primers amb aquell moviment comercial d'una encara no anomenada música country, un dels primers pioners d'aquest tipus de música que ens apreciem tant. Va néixer a Monterey, Carroll County, a Virgínia, com hem dit. Es va casar amb la Hattie el 1918. Diuen, jo no sé si creurem-ho, que van tenir 23 criatures de manera conjunta. El 1924 va decidir que es dedicaria professionalment al món de la música, va gravar amb Bokeh Records i va començar ja la seva carrera ben aviat, venent 2 milions de còpies als anys 20 amb una de les cançons més exitoses d'aquella dècada, Sinking of the Titanic.

personatge que va seguir els anys 20, sobretot el 1927, quan va ajudar a conduir aquelles famosíssimes sessions de Bristol, més conegudes, per ajudar a gent com, per exemple, The Carter Family a fer-se coneguts arreu del món. Va continuar gravant comercialment cançons molt exitoses i alguns historiadors musicals creuen que van registrar més de 200 temes només als anys 20. Després, la Gran Depressió el va apartar de la música, tot i que hi va tornar amb els darrers anys de la seva família, amb la seva banda The Stones Men, just abans de morir. Ho va fer a l'edat de 75 anys, el 14 de juny del 1968. Un dels més grans de la història de la música country, Ernest Stoneman, que va ser incluït dins el Country Music Hall of Fame, el Saló de la Fama, l'any 2008. 1968, The Stoneman, amb aquest Christopher Robin.

Broix final del nostre espai per al dia d'avui, que ens permetrà un parell de cançons d'una cantant i compositora de música country, originària de Houston, Texas, i que actualment resideix a Nashville, Tennessee. El seu nom és Julia Cole, que bateja el seu estil com a Sisterhood Country, una cantant independent que ha aconseguit un gran èxit internacional amb més de 700 milions de reproduccions a les seves cançons a les plataformes i una comunitat de seguidors, el Cole Team, que gairebé arriba als 3 milions de persones. Aquest és el seu darrer senzill, The Wedding.

Si escoltàvem les seves cançons, que són realment magnífiques, i ens portava els seus temes absolutament preciosos, Julia Cole, amb aquests senzills que estem escoltant, aquest que era el seu darrer At My Wedding, com dèiem, però també un altre dels temes que podem escoltar, What Could Go Wrong, va ser el senzill que va publicar el mes de gener de 2026. Per tant, són cançons que pertanyen al seu darrer àlbum, que es diu Love You To Death, publicat el 22 de maig d'aquest any. Julia Cole tanca el nostre programa amb aquest tema. Serà fins la setmana que ve al Club del Country, com no, amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: Una vegada més us trobeu a la sintonia de Musicat, en Joan Antoni Blanco i Jordi Sugranyes. Com sempre, tornem a obrir les nostres finestres a les noves propostes dels músics que es presenten al proper Sona Nou. Avui podrem escoltar les propostes i una mostra del treball que fan de Brissó, Junet, Quitus, Martes, Joan Quader i l'Home Bala Radioactiu. El concert desconfinat del nostre company Jordi Sugranyes.
1: L'Alibaba i en Bullivert.
0: Comença...

0: Comencem el Musicat d'avui, que està dedicat a presentar els nous músics que es presenten al proper Sona Nou 2026. Comencem amb Brissó i Unet, que són un grup de música del Vallès que està integrat per 4 persones entre 18 i 20 anys, que van començar sent un grup d'amics que van decidir crear un projecte musical junts i poder compartir la seva passió. Tenen com a referència principal el grup Manel o la Lúbit Band. Endavant, expliqueu la vostra proposta als oients de Musicat.
1: Hola.
2: Sí. Bona tarda.
3: Hola.
4: Bona tarda.
1: Mira, vam pensar... Bueno, ara clar, estem intentant començar com a moure'ns, intentar fer concerts, moure'ns una miqueta pel panorama i fer-nos una miqueta un lloc dintre del panorama musical català. I és un concurs que coneixíem perquè molts artistes que ens agraden doncs hi han anat i han sortit d'allà i tot, i vam pensar que era una bona manera tant de... com donar-nos a conèixer, com conèixer també altres persones i altres grups del mateix panorama.
4: Pues mira, tenim l'Arnau, que toca la bateria, l'Helena, que toca actualment el baix, però d'aquí poc serà la nostra secció de vents, entre trompeta, gralla, tarota i altres.
2: I lo que surja.
4: I lo que surja. I després estem l'Aran, que és cantant i guitarrista guitarra acústica, i jo, que soc l'Eric, que també canto a vegades i toco la guitarra elèctrica, el baix i, bueno, una mica... I a l'estil de música que fem, doncs, bueno, jo igual la definiria com una mica poc català del tot, així una mica amb tots d'indi o no sé, més o menys.
2: Creiem que igual quin bonic moment i quin tractat breu, ai, tractat breu sobre no importar serien les que més...
1: Sí. Ho serien.
2: Sí. Jo crec que sí, perquè és les que representen millor una mica la nostra essència i dinamisme a l'hora de musicalment parlant.
3: Doncs no et sabria dir, doncs, les que t'hem dit prèviament, crec que al jurat els pot agradar, tant com per la lletra com per la part musical. Trobo que totes les línies, tant de veu, de baix i guitarra, són, òbviament, molt agradables d'escoltar i s'han... Nosaltres pensem que són molt boniques i també, o sigui, quan acabem els concerts, a vegades quan vas a parlar amb el públic, sí que és veritat que diuen, no, aquestes ens han agradat molt. També en tenim una altra, que és molt bonica, i que ens agrada molt, que és Arqueologia d'un nosaltres. I aquesta, penso que el jurat també li pot agradar molt, perquè és una lletra molt bonica, i tot i que sigui una línia... de guitarra i de baix més o menys bàsica, per així dir-ho, és com molt suau, doncs és una cançó molt maca, seria quasi com una balada. I aquestes crec que el jurat i el públic els hi pot agradar molt.
2: El 6 de febrer d'aquest mateix any.
1: Sí, el 6 de febrer a Mollet del Vallès.
2: Molt bé.
3: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé. Bueno, molt bé, estàvem molt nerviosos abans de començar, perquè primer concert, i a més ens va agafar una mica de sobte, perquè sí que teníem des de feia temps com pendent fer un concert en, que era un centre cívic a Mollet, però no ens havien dit data, i llavors ens van dir data i quedaven 2 setmanes per concert, no havíem fet mai cap, i vam estar 2 setmanes que ens deien gaire cada dia. I molt nerviosos, però va anar molt bé i a la gent li va encantar.
2: Ens vam entendre molt bé dalt de l'escenari i en públic al davant.
1: Sí.
4: Doncs mira, toquem la setmana vinent el dia 23 de maig a la Nau de Barberà, que és una sala de concerts molt mítica en el poble. I després també toquem a la Festa Major de Barberà el dia 4 de juliol, em penso? El 3. El primer divendres de juliol a l'espai del Xiri, que és a l'espai jove de la Festa Major de Barberà. També toquem allà a les 11:15, crec. I
1: de moment
4: a les 10. I de moment no tenim cap més programat, però no estem allà buscant i parlant amb gent.
0: Doncs moltes gràcies per les vostres declaracions i ara passem a escoltar un dels vostres temes.
5: Viatja i fes l'amor i no facis més.

0: Bé, i acabem d'escoltar Brissó Llunet amb el tema Tratat breu sobre no importar, que es presenta en el proper Sona Nou 2026. Bé, i com a segona proposta pel Musicat d'avui, que està dedicat als nous músics que es presenten al proper Sona Nou 2026, ara li passem el torn a un grup que s'anomena Quitus. És una banda d'indie rock que va néixer aquest mateix any. Està formada per Marc Real a la guitarra i veu, Eric Quintana, guitarra i veus, Rodrigo García, baix i veus, i Jack Kibis a la bateria. Endavant, expliqueu la vostra proposta als oients del Musicat.
1: Doncs la veritat és que, clar, estem en aquest moment que acabem de començar i jo crec que el Sona Nou és com el concurs més totxo de bandes catalanes i, doncs, òbviament tots els concursos ens anaven bé, però aquest en especial, doncs, bueno, si ens hi volen a la següent ronda, doncs estaria estupendo. Per nosaltres és com el més totxo, jo penso, no, Eric?
2: Sí. Al final dona un munt d'oportunitats, un munt d'alternatives, sempre han anat bastants anys a les semis allà Estrella d'Am, que sempre es veuen grups molt guais, i és un... Coi, per què no participar-hi?
1: Sí. Vale, doncs, bueno, nosaltres ens diem Quitus, fem rock, anem a dir rock, bueno, indie rock,
2: i podem dir indie perquè se li queda bé, però
1: sí.
2: Rock.
1: Som quatre, el bateria es diu Jack, i és suec, ho diu aquí, i és el que també produeix. El baixista es diu Rodrigo, que és xilè, i aprenent català. El Eric és el guitarra, i jo sóc el Marc, i canto i intento tocar la guitarra, també.
2: És una pregunta bastant difícil, perquè jo crec que dels quatre descartaríem el single primer, que és Tantes Presses, que és suposo que també la descartem de les tres com a la que es connecta, perquè és la que tenim més cansada, no?, que hem tocat més.
1: Sí.
2: Ara estem molt a tope amb Tomates Confitats, que és la lenta que surt, perquè també la traiem en breus.
1: Dues setmanes.
2: En dues setmanes, i crec que pot connectar molt bé, però crec que la cançó d'En Efectiu parla d'algú que tothom que vivim aquí a Catalunya estem patint en algun moment, i trobo que és una cançó que pot connectar molt ràpid amb molta gent.
1: Sí que és veritat que la gravació que vam penjar allà és una que estem tocant en directe, però crec que sona bastant bé.
2: Sí, sí, sí.
1: En directe que vam fer quan l'havíem assajat dues vegades, però
2: sí, és la que vam posar, però
1: ens va sortir sola aquesta cançó. A mi, per això, la meva preferida és Tomàquets Confitats. Perquè, no sé, és molt personal. Jo seguiria dient Tomàquets Confitats. Potser és... It's personal.
2: Jo crec que valoraran molt bé Tomàquets Confitats per la gràcia de conviure amb les altres dues en molt bona harmonia i deixar clar que som un grup que tenim un moviment clar dintre del clan Ensen Rock, tot sona rock, però que estem intentant fer les parts tranquil·les, les parts èpiques, les parts d'olles, tots ho estem intentant fer i ens surt molt natural, i crec que Tomàquets Confitats fa aquest punt extra, no?, de ser una mica la més diferent, la que...
1: De fet, sí. Jo diria, a mi em fa ràbia perquè, clar, només hem penjat aquestes tres, però realment en tenim moltes més, que són molt guais, bueno, a mi em semblen guais, i el que passa és que, bueno, gravades, les tenim gravades en maqueta, i vam pensar que, bueno, que potser no, encara no era el moment de penjar-les, però bueno.
2: 100%, 100%. Perquè qui vulgui veure'ns en directe descobrirà altres cançons que igual són més xules que les tres que nosaltres vam triar.
1: Mm-hmm. Doncs mira, en la fitxa posa 2025, perquè no podia posar 2026. Però és més 2026 que 2025. Perquè el 2025 vam començar a quedar per assajar. I les coses sortien molt ràpid, amb un assaig de cop.
2: Sí.
1: Tocàvem tres cançons i totes sonaven bé, o quatre. Però el concert debut el vam fer, diria, fa just un mes que vam tocar el dia de les tendes de discos, que em sembla que era el 18
2: sí.
1: d'abril. Aquest va ser el primer concert i, bueno, de moment és l'únic que hem fet.
2: Sí, i el recordem molt perquè va ser un concert, trobo, molt guai per començar. Al final és un concert a mig del carrer, pel tipus de música que volem fer està superguai, Van passar moltes coses, vaig carregar un ampli, se'ns va anar la llum a mig concert.
1: Bueno, rock.
2: Rock, però vam tirar-lo molt ben davant, va ser una bona presa de contacte. Al final hi ha cançons que només havíem escoltat literalment nosaltres quatre, perquè ens ho hem produït, mesclat i masteritzat per tenir com un... Anem a veure què tal ho rep la gent, i en general tothom estava molt receptiu, escoltant-ho molt bé. En aquell llavors només havíem tret una, però és que sí. Ni tan sols les que hi havia no són, les que ja no són a nou s'havien pogut escoltar. Sí que molt, molt guai està aquest duelo.
1: Doncs el dia 5 de juny, que sempre m'equivoco i dic 5, però és el divendres 5, toquem a Barcelona, a la sala Oasis, amb més grups de com es diu?
2: D'aquí, no? És un esdeveniment que munta una amiga nostra.
1: És que no em surt el nom de bandes emergents, això mai em surt.
2: És està molt guai, es diu Unmute, la cosa, és un col·lectiu de Londres, de gent que ho està fent molt bé, que volia... Una de les gent d'aquestes és de Puigcerdà, i doncs van organitzar això, que nosaltres creiem que estarà molt guai, hi haurà bastants grups, molt bé de treu per tota la música que hi ha, i us anem a tothom que vulgui venir. Part d'això,
1: qui no vulgui, que sàpiga que estem oberts a fer qualsevol bolo a tot arreu de Catalunya, o no Catalunya.
2: Sí, ja que hi ha alguns més tancats, així que podem dir, també ja al setembre tocarem a Balaguer, que així sortirem de Barcelona, i ens veurem cap a la resta de províncies.

0: Una altra de les propostes pel proper Zona Nou 2026 és Martes, que és el nou projecte en solitari de l'andorrana Marta Argemí. Com a compositora, cantant i artista principal, se centra en expressar la nostàlgia i els records en format musical. Martes ve de l'expressió Casa de la Marta o El lloc de la Marta en anglès. Endavant, Marta, explica la teva proposta als oients.
1: Doncs em va acudir presentar-me al Zona Nou aquest any perquè la meva proposta i aquest projecte ha agafat doncs, com a llengua principal el català. I ja havia estat l'any passat amb un altre grup que es deia Elèctrics, vam fer la preliminar i jo era teclista i corista. Llavors el projecte no era meu de per si i aquest any ja que havia engegat doncs, el meu projecte en solitari vaig pensar que seria bona idea participar-hi. Doncs el meu estil és indie pop, indie rock, i si m'agafen a la preliminar aquest any doncs m'acompanyaria el meu guitarrista, faríem una combinació una mica d'acústic amb coses de percussió també tirades. El meu guitarrista es diu Joel Calzina, és un gran amic de fa temps. Doncs el meu projecte està bastant basat en el que seria la nostàlgia i el record i crec que tots en algun moment hem tingut aquesta sensació de una època de la nostra vida. Llavors crec que a bastants de nosaltres ens passa que a l'adolescència doncs, passem una mica de tot o ens passen diferents situacions i per qualsevol circumstància doncs, tenim la sensació de pèrdua de temps. Llavors, tant per mi que, i crec que com amb el públic, la cançó que millor connecta és la de 15, perquè bueno, al final, doncs, basada en altres circumstàncies que em van passar a l'adolescència, grans rasgos és una malaltia, doncs vaig tenir la sensació d'haver perdut molts anys de la meva vida i sobretot de la meva adolescència, no? I crec que això ens ha passat algun cop a tots, sigui l'adolescència o no. Llavors aquesta sensació de pèrdua de temps crec que connecta bastant. Doncs ara mateix, a nivell de cançons que crec que puguin valorar millor els membres, no et sabria exactament quin és. Crec que, bueno, òbviament la de 15, com he comentat abans, doncs connecta bastant, però crec que el que busco en general amb totes les cançons és que tant a nivell de lletra com a nivell de so es generi aquesta atmosfera de nostàlgia i de recordar. I crec, sincerament, que doncs, amb el so que proposo ja genera aquest ambient. Llavors, la meva idea és que a través de tant la lletra com el so com la performance es pugui connectar amb un passat, amb una nostàlgia, amb un recordar. Llavors crec que la de 15 sincerament és com la que millor es valorarà i sí. I recordo perfectament quin va ser el meu primer concert i el meu concert debut. El meu primer concert va ser a un local de música d'aquí d'Andorra, que és bastant conegut perquè és un dels únics, o l'únic, que es diu La Fada Ignorant. És un local que li tinc un munt d'apreci, un munt d'amor. De fet, aquest estiu tornaré a fer un altre concert. El Toni, que és l'amo del local, ens va acollir a qualsevol músic que li proposi un concert i és un espai, un lloc que ens dona, i bueno, una persona, el Toni, que ens dona oportunitats que són bastant difícils de trobar, en generalment, sigui a Andorra o sigui també fora, no? Trobar una sala que et deixin tocar d'una manera tan fàcil, econòmicament super assequible, doncs és de molt agrair. I no soc ni la primera ni l'última que ha fet primers concerts de la Fada, almenys d'Andorra, perquè és un lloc icònic per nosaltres i és un lloc on qualsevol proposta acostuma a ser acceptada. Doncs ara aquest últim mes he estat fent alguns concerts. El dissabte 16 de maig vaig estar a Calonge al Festival L'Aparador, on vaig fer un concert en solitari, i demà també tocaré, demà dia 19 de maig toco els Premis Carlemany de Lectura, en col·laboració amb el Govern d'Andorra, per fer també pues, l'entrada i el final de l'entrega de premis. I crec que el concert més destacat ara per mi a l'estiu és el Festival Jambo Street Music, que tocaré el 20 de juny a les 9:45 al Cap del Carrer. I, bueno, com he mencionat abans, doncs a la Fada Ignorant també hi seré el dia 18 de juliol.
0: Doncs moltes gràcies, Marta, per les teves declaracions. I ara passem a escoltar un dels teus temes.

0: Acabem d'escoltar a Martes amb el tema No estàs, que es presenta el proper Sona Nou 2026. Una altra de les propostes pel proper Sona Nou 2026, al que està dedicat al musicat d'avui, és Joan Quadern, que és un cantautor que viu a Reus. Endavant, Joan, explica el teu proposta als oients del programa.
1: Sí, això m'ho va dir el... Bueno, el Sona Nou jo el coneixia, em sonava, i llavors m'ho va proposar el productor amb el que vaig gravar el disco, que encara no ha sortit, però que sortirà en quant al que m'ha dit el videoclip el tingui editat, començaré a penjar les coses, que això hauria de ser la setmana que ve. Uh-huh. El productor amb el que vam gravar aquest disco m'ho va proposar i em vaig apuntar. No, el que té a veure amb l'alumne del laboratori musical és d'haver pogut conèixer tota la banda amb la que ens presentem. Mira, som a la bateria Arnau Borrull Costa, el baix Gabriel Madrazo Rodríguez, el piano i coros l'Adriana Luri Busquets i la guitarra elèctrica i coros Adrià Sánchez Toledano. És que no ho sé de cantautor. Un dia em van dir que no fos indi, poder. Però vaig llegir que indi venia a dir que simplement que no estaves lligat a cap discogràfica, no venia a dir res. Però bueno, en el CD aquest hi ha cançons així una mica més folklòriques, hi ha com rock també, hi ha una rumba. Hi ha una mica de tot. I ara de les cançons noves que estic fent, pues, segueixo una miqueta aquesta línia. Hi ha una mica de tot, pues, va anar molt bé. La veritat és que sí, el vam assajar bastant en aquesta sala d'aquí. I molt bé, hòstia. Mira, en aquell moment només ens coneixíem amb l'Arnau i el Gabri, i hòstia, molt bona gent. I ara que s'han incorporat l'Adrià i l'Adriana també, el mateix, i bons músics. I aquest primer concert que vam fer al Pallol de l'Auditori Musical, que va ser només amb l'Arnau i el Gabri, pues molt bé, ens vam entendre molt bé, ens va quedar molt bé, vam sortir molt contents i ja està. Suposo que la gran ha de ser el nostre amor. Està bé, aquesta cançó és una jota que ja és com una miqueta més diferent i parla de... Bueno, jo sóc pastor de cabres i llavors parla de... Són queixes que tinc jo als meus animals i això és, bueno, és bastant divertit i està bé, i és prou original aquesta cançó, jo crec que destaca prou aquesta. Perquè aquesta serà una, segur. Després, bueno, jo més enllà, o sigui, més endavant d'haver gravat el disco he continuat fent cançons i n'hi ha que jo crec que estan molt bé. Però bueno, d'aquestes que he presentat jo crec que les que millor entren són la de Si no m'ho sents dir, Gran ha de ser el nostre amor, Demà descansa Pere, la cançó del pal també està molt bé. Aquestes jo crec que entraran bé. De bones, poder 10. De comptant les que no són bones, igual 20. Però bueno, i aquestes, les que són dolentes realment les he deixat de tocar i ja ni me n'en recordo. Tinc apuntada la lletra, però... pues, bueno, volia fer un senzill primer i havia de muntar un videoclip i la cançó del pal és una cançó dedicada al pal que utilitzo per caminar i llavors pues, el videoclip es fa bastant sol. És simplement que vingués el meu company de pis que es dedica al món audiovisual i em va acompanyar un dia a treballar i ja està.
2: Ah, molt bé.
1: I va ser així senzill.

0: Acabem d'escoltar a Joan Quadern amb el tema La cançó del pal. I ara una altra de les propostes que es presenten al proper Sona Nou és L'home bala radioactiu, que és l'alter ego de Toño Ribot. Ell diu que fa un pop lisèrgic. És d'Amer, de la comarca de la Selva. Endavant, explica la teva proposta.
1: Sí, bueno, jo em vaig criar a l'Hospitalet de l'Infant i un dia li vaig dir a ma mare, dic, és que m'heu criat perquè es queixava de com parlo, com canto, com gravava les cançons, i dic, és que m'heu criat en un peu al català oriental i l'altre a l'occidental. I el meu nebot, que era petit, va saltar i va dir, els collons al mig, tio, Toni. I, bueno, sí. És un tema que reivindico perquè, bueno, s'ha imposat molt el català central i la gent del sud i la gent de Ponent també tenim la mala costum quan anem a Barcelona d'intentar parlar en català central i no, perquè és com si jo què sé, com si vas a Madrid i has de parlar en castellà amb la persona que portes al costat que és catalana, per a que no s'enfaden, que m'ha passat sempre. Llavors, lo lema o leitmotiv de l'home de la radioactiu és català central, lo que em penja pel camal. Crec que en català central també s'entén. I reivindico la puresa de la nostra llengua, de ser. Com tots sabem, l'article el, en masculí singular, és un castellanisme. Sí, que l'hem adaptat i ens hem acostumat, però, hòstia, és un castellanisme. En català pur l'article singular és lo i bueno, així te'n podria dir moltes que nosaltres també ens equivoquem molt i fotem barbarismes però estaria molt bé que temes com doblatge de televisió, per exemple. Jo vaig fer un curs de doblatge de televisió quan tenia, no sé, 21 anys a Barcelona, un curs caríssim a MK3 de 9 mesos i m'anava molt bé i en el moment de donar-me faena em van dir, bueno, abans de donar-te faena hauries de fer un curs de normalització lingüística perquè tanques les és. I jo, que sempre m'he caracteritzat per la meva xuleria, de fet, a mi em diuen el màxim exponent del macarrisme hospitalenc, els hi vaig contestar i doncs t'heu de fer un curs de normalització lingüística sou altre. I bueno, crec que és de justícia que tant, igual que fan telenotícies en aranès, pogués sortir gent en tota normalitat, igual que surt Víctor Sorribes, però clar, Víctor Sorribes surt parlant en tortesí perquè està a les Terres de l'Ebre, però que poguessin tindre doblatge i intercalar un català i l'altre. No, crec que seria de rebut, ja que nosaltres defensem Catalunya, també los del sud, defensem, no, el sud, los del centre dels països catalans, defensem la nostra parlar.
0: Aquestes han estat les declaracions de l'home bala radioactiu. Ara passem a escoltar un dels seus temes, de la seva proposta al proper Sona Nou 2026.

en un matrimoni que sembla inventat i que no es creu ningú.

0: I ara ja ens arriba el moment de donar pas a la secció dels concerts desconfinats a càrrec de Jordi Sugranyes. Endavant, Jordi.
1: Hola, bon dia. Us parla el Jordi Sugranyes, edició número 195 dels concerts desconfinats, aquí a la desena temporada del Musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021, una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari amb una legislació amb restriccions. A la sala Antiga Fàbrica d'Am de Barcelona, el 15 de juny de 2021, es va celebrar el quart concert preliminar del 21è concurs Sona Nou. Hi van actuar Rocco Banana, Microones, Dan Peralbo i La Fera. Escoltarem a Rocco Banana. Feia poques setmanes havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors, a un metre i mig de distància.

0: Merci.
1: Merci, merci. Bueno, nosaltres som Rocco Banana, Edu al baix i la veu, Maki guitarri.
2: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
3: Moltes gràcies, Jordi, per aquesta secció de concerts desconfinats. I fins la setmana que ve.

fins aquí hem arribat d'avui, que està dedicat als nous músics que es presenten al proper Sona Nou 2026. Hem pogut escoltar Brissó Llunet, Quitus, Martes, Joan Quadern, L'Home Bala Radioactiu i, com no, el concert desconfinat a càrrec de Jordi Sugranyes. Per tots. I ja sabeu, escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura és dona.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

Què hi ha? Molt bones, molt benvinguts una setmana més. Ara repassar l'habitual de cada setmana del Top 30 de Ràdio Vilafant. Com sempre, dues horetes carregades de la millor música, del millor ritme i de la millor companyia, la vostra companyia. Des d'aquí, des del 107.3 Megacicles, en qui us parla, Lluís Guerrero. Molt benvinguts.

0: I com sempre, com fem cada setmana, començarem per repassar les novetats de la setmana. Aquestes noves propostes musicals que surten a la venda i que fan que puguis gaudir de la millor música del moment. Som-hi, doncs, comencem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, John Submit, The Chainsmokers, amb el seu All The Time.

molt bon ritme, molt bona música i una tentació musical all the time. Johnson Net en companyia Chainsmokers. Una altra novetat és la nova de la Becky G, el seu EPA.

El Tantum aquesta és un emprenapistes de cuidado, eh? Joe Hamels, Joe My Mind. Novetat aquesta setmana. A puntet entrar a formar part del Top 30. I la darrera novetat de la setmana, Avalon Roxton. El seu Talking.

0: Trencant el ritme, Avalon Rocks dona el seu Talking. Novetat també, com no, aquesta setmana aquí a Vilafant FM. John Sutt, The Chainsmokers, Alan Roxton, Tohamo i Becky G. Les quatre novetats potents per aquesta setmana que esperen la teva votació per formar part de la llista del Top 30. I de les novetats de la setmana ens anem ràpidament als que ens abandonen, els que surten fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: Dos que ens abandonen aquesta setmana. La primera és aquesta.

Sona Quevedo amb companyia de Josef i els seus Chuos. 16 setmanes a la llista, ens abandonen des del lloc número 28 aquesta setmana. L'altre que marxa aquesta setmana és la Bad Gyal. El seu Mascara. 9 setmanes a la llista, marxant des del 25.

0: Dos que marxen fora de la llista, això vol dir que aquesta setmana encetem dues novetats. Després en parlem i coneixerem la seva posició al top 30. De moment ens anem a repassar la llista des del 30 i fins al lloc número 1 d'aquesta setmana. Què et sembla? Vinga, som-hi!
1: Número 30.
0: En ritme i en força, en Claren, el seu Love. Divuit setmanes de la llista, repetint el lloc número 30.

0: començat molt forts, hem començat amb aquesta proposta forta i de veritat de Claren el seu love i ens acostem en el lloc número 29.
1: Número 29.
0: La proposta és de Ryan Castro i Capo, el seu La Villa.

0: Ryan Castro, Capo, Gangsta, La Villa, van estar número 1 de la llista. Ara baixen i es col·loquen ja en el lloc número 29 aquesta setmana. Aquesta és la seva proposta, la seva força musical aquesta setmana aquí a la llista del Top 30. Ens acostarem ara mateix al lloc número 28 per descobrir la primera novetat de la setmana.
1: Número 28.
0: En ritme i molta força.
2: It's new, new, new, new, new.
0: Aquest nou track és el nou de la Ina i Matoma, el seu Dream of Loads.

0: Tot un somni, tot un dream, la proposta d'Ina i Matoma, el seu Dream of Love. Novetat a la llista en el lloc número 29.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
0: I cap al lloc número 27 de la llista, què et sembla?
2: Número 27.
0: La proposta és de Juan Magán i Omar Montes.
3: Ayer la vi.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amigo en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Recuperar una cançó molt clàssica i portar-la al dia és molt fàcil. Omar Montes i Juan Magán, el creador original d'aquesta proposta, Ayer la vi por las calles de Madrid, sonen directament aquesta setmana en el lloc número 27. 10 setmanes, fent-nos a costat. Un mes en l'aire.
1: Número 26.
0: Aquest va estar número de la llista, baixa en picat aquesta setmana, ho fa del 13 fins a aquesta posició número 26. We sound, my towers, West Call of your drums, 5 estrellas.

0: Ah, sí, sona Wisound. Després de ser número 1 de la llista, baixa en picat i es col·loquen molt en ball a la llista del Top 30.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Vinga, sumi, és música, més ritme, a la sintonia de la ràdio i cap al 25.
3: Número 25.
0: Novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: Ryan Castro, J Balvin, una a la vez.

0: Inconfundible el ritme de J Balvin, la veu de Ryan Castro, una a la vez. Sonant com a novetat, lloc número 25.
1: Número 24.
0: I continuem amb Ryan Castro, però aquesta vegada en companyia de Maluma i el seu Pala Seca, quarta setmana.

0: Bon ritme, bona música, aquesta peça musical de Maluma i Ryan Castro, Bala Seca. Com dèiem, això sona des del lloc número 24, porta 4 setmanes en llista i ens anem un lloc més a l'aire, vinga, a donar-hi més ritme a la nit.
1: Número 23.
0: Ho farem amb Romeo Santos i Prince Royce, una molt coneguda, Dardos.

0: la proposta de Romeo Santos i Brent Royce, el seu Dardos, un altre dels tracks que també va ser número de la llista aquí a Vilafant FM i que aquesta setmana ja comença a fer la davallada prou important. Es col·loquen directament aquesta setmana al lloc número 23 de la llista, porten 16 setmanes i baixen des del lloc número 13. Tens un moment del lloc número 22, un que fa tot el contrari, un que comença a rolar per la llista.
1: Número 22.
0: Topic, amb la versió de la Becky G i el seu Sorry, Papi.

0: Sorry, sorry, la proposta de Tòpic amb aquesta remescla de la Becky G del seu Sorry Papi, que sona a la llista del Top 30.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Vinga, continuem, perquè el ritme de continuar sonant. Deixem a Tòpic amb aquest treball del seu Sorry Papi i ens acostem al 21.
3: Número 21.
0: És el cant en la veu de la Becky G, Marathon.

0: proposta de Becky G, el que en el seu marathon, com dèiem, des del 21 de la llista, i sonant molt forts, perquè tenen ganes de triomfar 7 setmanes de la llista i pujant un lloc aquesta setmana.
1: Número 20.
0: Batia el Chencho Corleone, aquest fa el contrari, aquest baixa aquesta setmana, perd una miqueta de força, perd una miqueta de posicions i es col·loca amb aquest treball musical al seu xoque.

0: Una gran veu, una gran proposta, un gran amor és el treball musical de la Loreen, el seu True Love, que aquesta setmana ens acompanya directament en el 19 de la llista. I continuem perquè tenim ganes d'escoltar més i millor música. Esclar que sí, som-hi doncs!
1: Número 18.

0: Per als aimants de la bona música, sonava Ozuna amb el seu Una Aventura. Sonava directament al lloc número 18. Ens acostem al 17 i anem a fer un tomb per casa nostra.
1: Número 17.
0: I ho farem amb Estiu 22. Parlen del meu àngel. Oh!

0: 107.3 FM.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Des del 17 de la llista, estiu 22, amb el seu El meu àngel, 13a setmana a la llista del Top 30 i baixem des del lloc número 9. Continuem, ens anem fins un mes en l'aire, és el torn del lloc número 16 de la llista.
3: Número 16.
2: És el treball musical de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Échale, échale. La música de Quevedo y Elvis Crespo, al seu La Graciosa. Així s'arriba a aquesta posició número 16 de la llista del Top 30.
1: Número 15.
0: Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon, ens aporten un que va ser número 1 de la llista i que té un ritme totalment diferent. El Machine Time. Time.

0: Màquina Time, la peça, la proposta de Marlon i Dimitri Vegas en companyia de Lake Mike i DJ Iconic. Com dèiem, arriben justament a la meitat de la llista, al lloc número 15. I així ens deixa pas a canviar d'estil.
1: Número 14.
0: Afrojack Sia, la producció David Guetta, el seu Awake Tonight, comença a despuntar i sonar.

0: Awake, així sona aquest treball de David Guetta en companyia d'Afrojack i Sia, com dèiem, sonant directament aquesta setmana, col·locant-se en el lloc número 14.
1: Número 13.
0: Vinga, continuem en ritme, i aquesta setmana fa una baixada prou important. És la proposta de Quevedo des del lloc número 13 amb el seu Scandic, que estava ocupant el lloc número 4.

0: Mister Quevedo, que darrerament està molt, però que molt influenciat per la música, i déu-n'hi-do la quantitat de treballs que està traient. Aquest és un altre, és el seu Scandic, que com dèiem aquesta setmana malauradament baixa bastantes posicions perquè estava situat aquesta setmana passada a un molt bon lloc, número 4, i baixa ara mateix fins al 13. Entrem dintre ja de la dotzena i ho fem des del 12 en companyia de Demi Lovato.
1: Número 12.
0: Low Risings.

0: la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 11.

0: de fer sols.
1: Camins que hem de fer sols, camins, somnis i sorpreses. La proposta musical de Sopa de Cabra, encapçalada per la veu de la Su. Pujant moltíssim aquesta setmana, eh? Des del lloc número 11, ens acompanya en aquest bon trajecte musical. Ens acostem en el 10.
2: Número 10.
1: I sona Que ganes de comerte. Ella és Maria Becerra, una altra de les importants de la setmana.

0: La proposta que ganes de comer-te ella és Maria Becerra, com deia, encapçalant el lloc número 10 de la llista i deixant pas directament al lloc número 9, on te tornem a escoltar una de les cançons importants d'aquests darrers dies.
1: Número 9.
0: End of Beginning.

0: proposta, com dèiem, que ens acompanyem directament des del lloc número 9 de la llista. I aquesta que sona a continuació, escolta-la bé. La proposta que encapçala al segon lloc, que és el lloc número 8, és de John Submit i Fate.
1: Número 8.
0: Chica 305.

0: Chica 305, John Submit, Fates, una en la llista i tirant cap amunt, perquè déu-n'hi-do el recorregut que porten. 6 setmanes al top 30 i ja col·locats en el lloc número 8 i ja ens acostem en el 7.
1: Número 7
0: és Tini i Ulises Bueno, dos amantes.

0: Amb aquest ritme, Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes, una altra remuntada important a la llista, eh? Lloc número 7 aquesta setmana, porten 6 setmanes i pugen al tanto. Des del 17, 10 amunt. Ens anem fins al 6.
1: Número 6.
0: És el temps de Shakira i Belé.

0: La peça, la proposta de Shakira i Belé sona a la llista del Top 30 amb aquest Algo Tu. Com deia, molt poquet a la llista, solament 8 setmanes i ja col·locant-se en aquesta posició número 6, la setmana passada en el 7. Un amunt, no està gens malament. Ara ens hi posem molt tendres, molt romàntics i ho fem de mans de Nicky Jam. Ho fa des del 5.
1: Número 5.
0: I és el seu Loco por Verte.

0: Nicky Jam, romàntic i tendre, Loco por verte, ocupar el lloc número 5 de la llista.
1: Número 4.
0: Omar Kurz, Ñengo Flow, Forever to Can Tell.

0: 40 anys amb l'Empordà. Ràdio Vilafant.
1: Gaudint de la bona música, esclar que sí, Omar Kurz, Ñengo Flow, aquest Forever Tugandel, que arriba molt bé a la llista del top 30 d'aquesta setmana, justament al lloc número 4, setena setmana, pujant des del 5. Continuem acostant-nos al nostre número 1 i ho farem directament des del 3.
2: Número 3.
1: Luis Fonsi, Fate.

0: Una veu inconfundible, una música inconfundible, Luis Fonsi Feit amb el seu Canviaré, com dèiem, sonant des del lloc número 3.
1: Número 2.
0: Vinga, cap al 2, i això ja queda dat i beneït per un pendejo, Manuel Turizo.

0: On un pendejo no se llora, Manuel Turizo ocupant el lloc número 2, repetint la mateixa posició que la setmana passada i fa 14 que ens acompanyen. Arriba el moment de conèixer el nostre número de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Torna a ser el número 1 de la setmana, torna a ser per segona i amb aquesta 3 setmanes capdavanter de la llista. Que vedo!

0: Ah, sí, això és com sona el nostre número 1, Ni Borracho Quevedo. Com dèiem, tercera setmana capdavanter de la llista aquí a Vilafant FM.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: I és normal, ara repassem el contingut de les 10 primeres posicions de la llista. Des del lloc número 10, Maria Becerra ens hi entra a formar part del selecte club dels capdavanters de la llista. I ho fa directament amb aquest treball, Qué ganas de comerte, 7 setmanes a la llista, sonant des del 10. En el 9, la proposta musical End of Beginning em porta solament 3 setmanes a la llista, puja des del 16, està força bé. En el lloc número 8, John Subidi Fade, el seu Chica 305, tota una revolució que porta 6 setmanes a la llista i es manté en el lloc número 8. Tini i Ulises Bueno sonen des del 7 amb el seu Algo Tu Dos Amantes. Aquesta és la proposta musical que té ritme i que té flow. En el 6, i parlant de flow, Shakira i Belé, Algo Tu, 8 setmanes a la llista, pugen del 7 fins al 6. En el 5, Nicky Jam, pugen des del lloc número 11, 6 setmanes a la llista, supertendre, Loco por Verte. En el 4, Omar Kurz, Yengo Flow, Forever to Gandel, aquesta ni porta 7 setmanes a la llista i estava col·locat en el lloc número 5, puja fins al 4. En el 3, Luis Fonsi i Fate, 15 setmanes a la llista, el seu No Canviaré, que es manté en el 3. En el 2, Manuel Turizo, mantinguent-se des de fa ja unes setmanetes amb aquesta posició, concretament porta 3 setmanes al lloc número 2, ni porta 14 a la llista. I el nostre número 1, per tercera setmana, Quevedo, Ni Borracho. Parlem ara una miqueta de les novetats, d'aquestes noves entrades en llista.
3: Novetat a la llista.
0: Primera novetat i potent des del 28.
4: Número 28.
0: Matomaina, Dream of Loads.

0: Novetat a la llista, el nou track d'Aina, Dream of Loads, com dèiem, entrant a formar part del top 30 en el lloc número 28.
1: Número 25.
0: L'altra novetat, G. Balwin, Ryan Castro, una a la vez.

0: Una a la vez, l'altra novetat de la setmana, lloc número 25, i parem ara de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Novetat potent de John Summit i Chainsmokers, All the Time.

Són les 10 de la nit, estàs a la sintonia de Ràdio Vilafant FM i comencem en directe en dues hores de blues amb el Red Hot Blues amb totes les novetats. Avui, propostes nacionals, nou bandes nacionals a ritme de blues i música negra que seran presents al llarg d'aquest temps de ràdio aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM i com sempre ens pots sintonitzar al 107.3 del teu dial de la FM i també sortim per internet www.radiovilafant.net.

Ei, hola, què tal? Benvinguts, programa 1346. Això és el Red Hot Blues des de l'any 1996 fent acostat aquí a Ràdio Vilafant FM. Dos hores en tot el blues nacional. Avui sí, són tan sols presentació de blues nacional amb moltes bandes que mai s'han escoltat en el programa. Però aquest espai de ràdio també hi ha temps en altres moments per escoltar la història del blues, blues en directe des de l'estudi de la ràdio i també temps per totes aquelles propostes del blues internacional. I com no, també entrevistes del món del blues. Si tens ganes d'anar a escoltar blues en viu i en directe, ho pots fer consultant l'agenda del programa que està penjada diàriament en el Facebook del Rejo Blues. Pots entrar a Josep Palma de Rejo Blues a Facebook i trobaràs compartida diàriament tota l'agenda bluesera nacional. I també tens tots els podcasts del programa amb els enllaços dels diferents músics i formacions en el blog bandablus.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. Important, també, adreça de correu electrònic per fer-me arribar la teva música, el teu blues, la teva música negra, en qualsevol tipus de format. Ho pots fer a rejoblues@hotmail.com. Amb molt de gust, com sempre, us parla en Josep Palmada. Edition of the Red Hot Blues. It is a radio show. Temps ara per la promo en anglès perquè sintonitza arreu del món. Hello, this is a new edition of the Red Hot Blues. It is a radio show that presents the most current international blues interviews, also presents the history of the blues with the large legends and blues live from the studios of the radio. If you want to listen again to the podcast and post of this radio show, visit the blog bandablues.blogspot.com. Remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. The radio show Red Hot Blues is presented by Josep Palmada since 1996. Les propostes avui de blues nacional, com us he dit, nou bandes, nou formacions en diferents estils vinculats a la música negra i al blues. Els primers convidats són els de Soul Connectors, una banda que va néixer a les illes, a Eivissa concretament, i Free és el seu treball de presentació.

Follow Me, una cançó composada per la mateixa Alejandra Burgos i també en Cristian Morana. Són dos dels membres d'aquesta banda, la Cristian Morana és baixista, és argentí, establert a Madrid. L'Alejandra Burgos és cantant, també guitarrista, és argentina, establert a Eivissa. I els acompanyen dos altres grans músics, l'asturià a les percussions, en David Barona, i un dels grans a la guitarra des de Madrid, en Pablo Sanpa. Ells es van trobar a Eivissa i aquesta formació va néixer allà. I a l'àlbum Free, novetat del 2025, avui presentant-la aquí en el Rejo Blues. Un altre dels temes, el Bitter and Grulig.

0: I usually hear my tongue sometimes. Yes, darling, yes.
1: The Soul Connectors, una banda que ens arriba des d'Eivissa, on ha nascut músics diversos, ja us ho he explicat, ja n'hem fet 5 cèntims, hem novetat aquí en el programa, mai els havíem escoltat i han tret aquest treball i avui us ho presento. Sí que els hem escoltat amb ells també en diferents bandes i diferents formacions, però no amb aquest format i amb aquest projecte. A l'àlbum Free, i aquest també era un tema propi, anem a escoltar un altre, el Thrill You Free.

Déu-n'hi-do, així de bé sonen The Soul Connectors. Es mouen amb la diferent estil de la música negra, molt de soul, molt de blues en les seves propostes. Tots són temes propis, temes originals, com us he dit, al capdavant de la banda, la veu d'Alejandra Burgos, Pablo Sanpa a la guitarra, David Barona a les percussions i en Cristian Morena al baix. Han fet aquest Free, The Soul Connectors, novetat discogràfica avui aquí en el Rejo Blues. Amb ells hem obert aquesta edició del programa i la presentació de tant compte amb aquest Ain't My Job.

0: Déu-n'hi-do, que bé que sonen aquests dos grans músics. Per un costat, Jeff Espinoza és un músic estatunidenc de la zona de Califòrnia, però fa molts anys que està establert a Espanya i ens presenta i ens proposa sempre la seva molt bona música, molta música d'arrel americana, acompanyat d'un dels grans de casa nostra, Gabi Jogueig. És una gravació feta en directe a la Tanière, això és a França, el 2024. Vaig trobar aquestes gravacions i me va venir molt de gust poder-vos-les presentar i proposar. Hem començat tot escoltant aquest primer tema de Drifter Song, una de les grans peces que hi ha. Una altra és aquesta, Pressure.
1: That's more like it.

Una altra de les novetats d'avui aquí en el Red Hot Blues, aquest programa 1346, Noah Perseidas ens ha fet aquest I Put a Spill on You, tot un clàssic. Ara ens presenta una altra cançó, pugem una mica més el ritme, una miqueta, amb aquest Tennessee Whiskey.

Seguim en sintonia l'enreta Hot and Blues, i aquesta és una altra de les novetats, Los Destilados. És una banda que va néixer el 2016 a Lorca. Actualment no estan en actiu. Els vaig descobrir no fa gaire, i vaig trobar aquests diferents senzills del 2020-2022 a ritme de blues i rock and roll, també, que és el que ells feien i proposaven, i m'ha vingut molt de gust pues, presentar-vos-les. Són dos cançons, Cruce de Caminos, que és la que hem escoltat del 2022, i ara aquest Salvaje, del 2020, Los Destilados, aquí, en el Red Hot Blues.

0: ¡Eres una salvaje!
1: Los Destilados, aquí en el Reta Hot Blues. Seguim amb més propostes. Els Lucumi, des de Càdiz, és una formació liderada per en Felip Persson a la veu i la guitarra, en Javi Bermúdez al baix, en Xerra Soria a la bateria i en Fran Mangas al sax, en aquest cas. Ells ens fan un medley en diferents cançons: Ain't No Here the Wind, el Call Me the Breath i el Levante Steel, aquí en el Rejo Blues.

0: Estàs escoltant el Red Hot Blues, en Josep Almada.
1: Des de la sintonia del Red Hot Blues aquí a Ràdio Vilafant FM, i també a la vegada saludant a totes les emissores arreu de Catalunya, que n'hi ha unes quantes que emeten aquest espai de ràdio dedicat al món del blues, com sempre el blues nacional i el blues internacional. Recorda que si sous alguna banda del blues i teniu ganes que la vostra música s'escolti aquí en el programa, em podeu fer-ho arribar per correu electrònic en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. També en dir que hi ha tots els podcasts del programa amb els enllaços de les diferents bandes, solistes i formacions a Red Hot Blues, concretament, i ho trobareu en dos llocs, a iVox, redhotblues.iVox.com, i també a bandablues.blogspot.com. Per l'altre costat hi ha una informació interessant, que és l'agenda de concerts arreu de la península. La pots trobar compartida en el Facebook del programa entrant a Josep Palma de Red Hot Blues, i trobaràs tota l'agenda blusera nacional.

El blues, present i protagonista aquí en el Rehob Blues al llarg d'aquestes dues hores de ràdio. Avui, nou formacions nacionals, totes elles, però amb acompanyament de músics internacionals. Avui hem escoltat en Gaby Jogueig, acompanyat d'en Jeff Espinoza, i ara Gaby Jogueig, acompanyat de Nico Wayne-Thousen, un músic francès, cantant, guitarrista, també toca l'harmònica, i també són unes gravacions fetes en directe a la Tanier, a França, concretament. Hem començat escoltant aquest I Ain't Amalia, i ara aquest Hush.

Xavi Joguet i Nico Wayne Thorsen junts en directe a la Taniera França ens feien aquest Hush i ara us deixo amb aquesta altra cançó el Wanna Three Somebody. Xavi Joguet, veu guitarra, Nico Wayne Thorsen, veu guitarra i també harmònica.

0: J'aurais jamais dû m'engager dans un duel avec toi.
1: Déu-n'hi-do, així de bé sonen Gavi Jogueig i Kenny Wayne Thousand, avui convidats aquí en el Red Hot Blues.
2: Hear all the blues in the radio show Red Hot Blues, Pavel Podcast and vanblues.blogspot.com. Also the radio show this in social networks and you have in the underscore. Mail redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Giuseppe Armada.
1: Des de la sintonia del Red Hot Blues, una altra novetat, en JM Baule, en Josep Maria Baulenes, concretament ha tret un treball discogràfic, un vent de blues, però, per altra banda, també ha tret fa res, molt poc, un senzill anomenat El cap gros s'ha ben mort, un tema composat per ell mateix. Ens presenta sempre un blues molt personal, molt particular, des d'aquí li vull donar sempre les gràcies a en Josep Maria per poder-nos fer-nos arribar la seva música i poder-la presentar i proposar aquí en el programa. Us deixo primer amb aquesta novetat. Aquesta cançó a ritme de blues.

J.M. Baule, el cap gros s'havent mort. És un blues nou, novetat, aquí en el Rejo Blues, fa un dia que ha sortit i també us l'he volgut presentar, però avui la idea era presentar-vos un vent de blues. També és un, en aquest cas és un àlbum que ha tret J.M. Baule i n'escoltarem unes quantes. Començo amb aquest, sento un boogie-boogie.

JM Baule, un vent de blues. Avui d'una altra de les novetats aquí en el Red Hot Blues. Tots són peces originals composades per ell mateix. Una altra de les bandes noves que també us vull fer escoltar, perquè tancarem el programa avui amb Sideco, amb Sideco Nacional. Amb ara Òscar Maig, és un músic anomenat Òscar Malpartida Iglesias. Ell ens presenta blues, rock, funk, és la música que ell ens composa i ens proposa. Una de les cançons és aquest Delincuentes de El Prat, avui aquí en el Red Hot Blues.

Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandeblues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir-hi la teva o si sou d'una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a l'email redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues, en Josep Almada.

Nobody Here But Moody, un blues així una mica pantanós, és el que ens feien Maraia Sideco en aquestes sessions, unes sessions del 2017. És una formació que encara està activa, ens arriben des de la zona d'Astúries, des de Gijón. Al capdavant de la banda, la Maraia Sideco, que toca l'acordió, i en Michel Lynn Wolf, qui posa la veu, acompanyats d'una fantàstica formació, en Miguel Canyes i també en Carlos Arriaga, concretament. Anem a escoltar una altra d'aquestes cançons. Ara ens anem a moure a ritme d'un Sideco, un Sideco blues, amb aquest blues Lesson, Maraia Sideco, avui aquí en el Rejo Blues.

Mariah Sidecco amb aquesta Sessions, una gravació, com us dic, del 2017, encara estan actius, la Mariah Sidecco a l'acordió i en Michelle Lee Wolf, i posa la veu, aquí estan acompanyats d'en Miguel Canyes i en Carlos Arriaga en la secció rítmica. Anem a escoltar una altra d'aquestes cançons i ara ens n'anem a rima de Cajun, amb aquest Cajun Food and Creole.

Aquesta edició 1346 del Rojo Blues l'estem tancant amb Sideco, Maraya Sideco, amb aquest Sessions, una gravació del 2017. Ells encara estan actius, la Maraya hi posa l'acordió i en Michel Lee Wolf la veu. Tanquem presentació amb aquest Never Be to Memphis. Mou una mica més aquí a ritme de Rhythm and Blues.

Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en redhotblues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.

vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les

escoltes ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: At least it is true. A man has no control.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...